0: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dimarts, és 1 de setembre. Iniciem mes. I obrim el mateix continent amb diversos assumptes damunt la taula. Avui vos contarem la detenció de dos homes per un presumpte delicte de tràfic de drogues a les festes de moros i cristians, el nou servei d'atenció psiquiàtrica per a menors i les primeres valoracions polítiques de cara al nou curs. I també de les eleccions, que estan a tocar. Però també toca parlar de diverses qüestions com poden ser la Verema, la participació ciutadana, l'activitat dels nostres municipis i, com sempre, aquesta actualitat esportiva. Però abans de tot, posem el focus en l'oratge. I saludem de nou, és una alegria, a Lluís Francesc. Bon dia.
1: Hola, Tomàs, molt bon dia. Temperatures en augment durant els pròxims dies a Ontinyent i a la vall del Vall d'Este. Dimarts tindrem pas d'abundant nuvolositat. Una jornada amb vents variables en superfície. Una temperatura màxima que es queda algo per damunt dels 30, mínimes es queden per damunt dels 20. El cel amb intervals i per moments nuvolosos. No descartem algo de pluja feble. Hem de dir que la jornada de dimecres el gregal serà predominant. Les temperatures pugen de forma acusada. Les màximes, baixen les mínimes, serà una jornada amb cels poc nuvolosos o buidats i l'ambient més càlid.
0: I en aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 22 graus. A la nostra comarca, a la vall del Vall de la Matisa, es troba entre els 19 i els 22. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 20 a Fontanars dels Alforins i 21 al municipi de Rugat.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
3: Ahora en Fiman, camisetas básicas 2x6 euros. También camisetas de tirantes para mujer 2x6 euros. Fiman, tan sencillo puede ser.
4: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: I comencem contant-los que la Policia Nacional ha detingut a Ontinyent dos homes de 19 i 38 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues després de localitzar diverses substàncies estupefaents en el vehicle en què viatjaven. Els fets van passar el 21 d'agost en el dispositiu especial de seguretat desplegat amb motiu de les festes morocristianes. Els agents van observar un vehicle que es va resultar sospitós, amb una dona al volant i els dos homes als seients posteriors. Quan van donar-li l'alto, van percebre una forta olor a marihuana procedent de l'interior. Després de fer baixar els ocupants, els policies van registrar el vehicle i van localitzar dos necessers amb uns 36 grams de marihuana, al voltant de 26 grams d'haixix i 0,69 grams de cocaïna. També es van trobar una navalla i més de 100 euros en efectiu. Els agents van intervenir les substàncies i van detindre els dos homes, que posteriorment van ser posats a disposició judicial. En un dia on l'Ajuntament d'Ontinyent ha adjudicat per més de 28.000 euros i durant dos anys el nou servei municipal d'atenció psiquiàtrica especialitzada per a menors, amb possibilitat de prorrogar-lo dos anys més. El recurs està dirigit a xiquets, xiquetes i adolescents en situació de vulnerabilitat o risc que ja són atesos pels serveis socials municipals i que presenten sintomatologia que puga requerir una valoració psiquiàtrica. La regidora de Política per a les Persones és Paula Soler. L'escoltem en declaracions a Ràdio Ontinyent.
5: Este nou servei d'atenció psiquiatra neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció especialitzada que es presta dins de serveis socials municipals en una situació de vulnerabilitat o risc i està complementant la intervenció dels professionals de serveis socials i establir una millor xarxa amb recursos sanitaris.
0: I a la crònica política, en el primer programa de la nova temporada de La Ventana d'Ontinyent en la Vall d'Albaida, hem escenat Les Veus de la Vall, una secció que esta setmana dona la paraula a representants polítics d'Ontinyent per conèixer com afronten el nou curs polític. El primer ha sigut l'alcalde, Jorge Rodríguez. Fa la crònica Esteban Arroyo. Bon dia.
6: Bon dia, Tomàs. Rodríguez va destacar que hi ha inversions com els 2 milions d'euros de la Diputació per actuar en 26 punts de la ciutat o la posada en funcionament de l'Institut de l'Estació després d'una inversió de 19 milions. També recordo els nous recursos socials i sanitaris posats en marxa en els últims mesos, però de cara a la recta final de legislatura assegura que caldrà continuar definint quin model de ciutat es vol per als pròxims anys. Escoltem a Jorge Rodríguez.
7: En maig tindrem unes eleccions municipals i jo crec que aquest serà el moment en el qual també la gent ha de pensar com ha canviat aquesta ciutat en els últims 15 anys, no?
0: I en un minut parlem de la Verema, 7:25.

0: Camperfit trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
2: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
3: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
4: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim. Radio Ontinyent.
5: La SER, el sonido de la vida.
6: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.

0: Planeta, amb Carmen Úbeda, Esteban Arroyo, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I Tomàs Marín, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Benvinguts a totes i tots a l'Hoy por Hoy. Anem a contar què és el que hem preparat per als pròxims minuts, començant, i per als pròxims hores, també als diferents programes de Ràdio Ontinyent. Comencem per l'Hoy por Hoy. Carmen, què tenim avui?
3: Doncs mira, per a molts, l'1 de setembre és més que l'inici de la tardor meteorològica, sí, com bé dèiem, no? I se fi de l'estiu meteorològic. Per a molts, setembre és com un nou inici, no? Més que gener.
0: Nou any, no? És com
3: més
0: un nou
3: que gener,
0: any.
3: No? Sí, per a molts, de posar propòsits,
0: però
3: no?
0: Però teniu sensació de que és 1 de setembre? Perquè
3: no,
0: jo no la tinc.
3: Jo no, jo encara estic en estiu.
0: Veritat que no? Tu encara estàs en estiu, no?
1: O de vacances, no.
0: No, de vacances no.
3: De vacances no.
0: Però d'estiu...
1: Jo puc tenir una poca sensació.
0: Sí, tens sensació, sí.
1: Jo tinc una sensació, sobretot perquè fa el caràcter esportiu, més o menys.
0: Val, clar.
1: Perquè quan comencem Lliga, sabem que la Lliga comença primera setmana de setembre, sí que és de veres que jo estic en deixa noció. Però tota la raó que en altres aspectes la veritat és que encara estem en estiu.
0: És com una línia contínua, no? Per a mi està sent com una línia contínua.
1: Totalment.
0: No ho canvis, no? Però bo...
3: Bueno, parlava d'això perquè el que sí que dona inici ja és el curs polític a Ontinyent, així que avui tindrem ací al nostre estudi a l'alcalde d'Ontinyent, a Jorge Rodríguez, després d'escoltar unes declaracions que ahir van poder tindre en la ventana, en una xicoteta píldola de les veus de la vall. Doncs avui volem aprofundir en els principals projectes i reptes que afronta la ciutat en este nou curs polític, amb especial atenció en les inversions que estan en marxa, en l'Institut Elies l'Estació, que ja pareix que vaja acabant d'eixa gran obra de molts milions a Ontinyent, i també les actuacions que hi ha previstes de cara als pròxims mesos.
0: I les eleccions.
3: Mesos importants, exactament.
0: I les eleccions, que este és l'últim curs polític, no sencer, perquè
3: exactament
0: les eleccions en principi arriben en maig de 2027, però és l'últim curs polític abans de que arriben les eleccions. Jo crec que també és un bon moment per a veure com planteja l'alcalde d'Ontinyent o com es planteja l'equip de govern aquestes pròximes eleccions i els pròxims mesos per a preparar aquestes eleccions, no? Esteu d'acord?
1: Totalment. Sí. El primer, i ja no sols que això serà el megalío polític, cal dir-ho, però el primer lío polític del curs polític ha arribat. Sí. El que va passar, el que passarà demà a la vesprada a la plaça Major, als peus de l'Ajuntament d'Ontinyent, en relació a eixa convocatòria de la FEMP d'una manifestació en recolzament a Ceuta. Ja sabem que per part de Compromís, PSP, PSOE i Esquerra Unida s'ha negat la participació, s'ha més acusat de l'adhesió per part de l'equip de govern a aquesta manifestació, i per altra banda per part del Partit Popular, doncs a la inversa. Ha hagut una acusació en relació a aquesta participació. És a dir, que comencem forteta
0: ja
1: el que
0: ahí
1: és el nou curs polític.
0: Ja estem ahí. Veurem què és el que té que contar Jorge Rodríguez, actualment alcalde d'Ontinyent. Què més coses?
3: Parlarem d'aquest inici de curs polític i també de l'inici del curs escolar.
0: Correcte.
3: Que encara no s'ha fet efectiu per als xiquets, encara es queden uns dies de vacances i de gaudir de, com tu dius, de que no soni aquest despertador.
0: Nou dies. Jo, per favor, que arribi ja.
3: Que bé, que bé. Bueno, parlarem de la tornada a les aules, però en este cas dels equips docents, que ja estan
0: exacte
3: treballant en aquesta preparació del curs 2026-2027. Així que per conèixer com està preparant-se esta tornada al col·le, ens acompanyarà Fran Moya, que és professor d'Educació Física, al Col·legi Carmelo Ripoll, d'ací d'Ontinyent.
0: Exacte, i també és membre de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida. Tractarem també el tema, és inevitable tractar el tema d'eixa vaga indefinida, que va a quedar suspesa, que no desconvocada, sinó suspesa, i que veurem en quin punt està i com comença en el curs, si tenen algunes històries ja damunt de la taula. Ja hem parlat i parlarem segur d'eixa convocatòria de manifestacions que hi ha per al 12 de setembre a les tres capitals de província, València, Castelló i Alacant. Veurem què és el que té que contar el bo de Fran Mollà.
3: Bueno, i com és dimarts, tindrem una nova edició de Ser Comarca per a repassar l'actualitat dels 34 municipis de la Vall d'Albaida, i acabarem amb gastronomia i una nova secció de la cuina de Santi amb el xef Santi Prieto.
0: Efectivament, és el menú que hem preparat per avui, a l'Hoy por Hoy Ontinyent, per al 1 de setembre de 2026. Després arribarà hora 14, Tomàs.
1: Jo estic molt pendent d'ambdós inicis que anem a tractar avui al nostre Hoy por Hoy. Traurem molts titulars, tant de la xerraeta amb l'alcalde com de la xerraeta amb el membre de l'Assemblea de Fran Mollà. Bueno, és un dia on anem a posar el focus en dos detencions a Ontinyent. Van conèixer la notícia ahir, us contàvem l'última hora, anem a indagar un poc més en el que va passar, tenen tota la informació a web de Ràdio Ontinyenta. També ens centrarem en municipis com poden ser la Pobla del Duc, també Bocairent, entre altres localitats. A més, en Ser Comarca descobrireu alguna coseta que altra. I per altra banda, anem a parlar de les festes de Monsi Cristià d'Ontinyent, perquè sabem que este cap de setmana ja arriba el cap de setmana de la Creuà, de la gala de fi de festes, de la missa, de la pujada del Crist. És a dir, que arriba un cap de setmana en el que podem dir oficialment que posem el punt i final a la festa de Moros i Cristians d'Ontinyent. També parlarem un poquet de premis que estan donant al voltant d'aquesta entrada de Moros i Cristians de fa dos divendres. Per altra banda, ens anem a centrar en l'agenda també de la nostra comarca. Avui a Geneta del Vaida tenim activitat en el marc de la Setmana Cultural i Esportiva. També són festes a municipis com Fontanars i Quatretonda, i a l'Olleria ja s'està gaudint de l'Aixabegó, una Aixabegó que, per exemple, també podran continuar gaudint, valga la redundància, amb unes activitats a la piscina municipal que estan realitzant al llarg de la jornada. I, com sempre, tancarem en la nostra crònica esportiva.
0: Perfecte, i mira, empalmem aquesta crònica esportiva de l'hora 14 als 7 deportius d'avui.
1: Bé, segon programa de la temporada, ahir molt contents per tota la repercussió que va tindre aquesta entrevista amb Pau Sánchez, central de l'Ontinyent 1931, al qual agraïm el temps que es va traure, i també, com no, agraïm al propi club de futbol, a l'Ontinyent 1931, i se tracta en relació a deixar-nos el camp, a poder estar allí, etc. etcètera. Us recorde que la campanya d'abonaments continua activa de dilluns a divendres de 6:30 a 8:30, tant esta setmana com la que ve. Però avui ens anem a centrar en quatre equips. Anem a fer quatre xerraetes. Anem a parlar amb un jugador que torna a la Geneta, que és José Ballester. L'any passat va aconseguir l'ascens amb la Nucía i enguany torna al Regit després d'una temporada en l'equip alacantí, per veure si podem llevar-nos del cap tot el que va passar la passada temporada i com no començar amb bon peu en aquest partit davant del Buñol. Parlarem amb el bo de José Ballester. Per altra banda, ens anirem a parlar del Deportiu Ontinyent femení. Enguany més protagonisme, mira que l'any passat va tindre molt de protagonisme, però és que està en la màxima categoria del futbol valencià des del futbol femení. El Deportiu Ontinyent, que debuta este diumenge a les 6 de la vesprada a la Puríssima davant el filial del Llevant. Parlarem amb Carlos Ferrero, el seu entrenador. I tancarem amb una volteta per la primera valenciana, per aquest grup tercer, on tenim el Llutxent, a l'Olleria i al Deportiu Ontinyent. Parlarem amb Roberto Carlos, entrenador del Llutxent, i també amb José Enrique Lluc, entrenador de l'Olleria, per veure com estan les sensacions en aquest inici de temporada i en aquesta setmana, que ja serà rutinària fins a la fi de la temporada.
0: Completet el Ser Deportivos de avui. Gràcies, Tomàs. I esta vesprada arriba una nova edició, perquè ha començat ja la temporada, de la Ventana 7:20. Esteban Arroyo, conta'ns.
2: Doncs, si em permets, jo
0: vull
2: parlar, d'uns titulars que ens va deixar ahir per la vesprada José Ángel Núñez, pel que parlaves abans i deies que tu et ficaves les mans al cap i jo també, però després d'escoltar el que deia ahir, que el pitjor vindrà entre el divendres i el dimarts, tindrem temperatures al voltant dels 40, podem superar, però no arribarem als 44 del mes de juliol.
0: A mi arribar a 40...
3: Només faltava,
0: A mi arribar a 40 ja és massa.
2: Però que va dir que ve un nou episodi càlid durant els primers dies d'este setembre. Això us ho va deixar ahir. Està l'entrevista completa, que es pot veure des de bon matí.
0: Parlem del cap de meteorologia de la EMET, no?
2: Sí, José Ángel Núñez. Està l'entrevista i la notícia publicada des de bon matí al web de Ràdio Ontinyent i a les xarxes socials. I avui, en este segon programa de la temporada de la Ventana d'Ontinyent la Vall d'Albaida, estarà la regidora de Parcs i Jardins i Medi Ambient de l'Ajuntament d'Ontinyent, Sayo Gandia, per parlar d'aixes actuacions que estan realitzant, perquè ho parlàvem el divendres de festes amb Òscar Borrell, no?
0: Sí.
2: Encara que són festes, les actuacions continuen tot això continua.
0: Està en marxa,
2: Doncs parlarem amb ella d'aixes actuacions les millores als parcs que van millorant-se poquet a poquet. Vam parlar fa uns mesos d'eixos parcs que van millorant-se. Doncs farem una actualització amb
0: ella. Mira, està el del mestre Ferrero, que està molt a prop de ma casa.
3: Estava pensant tot dir-ho a micro tancat.
0: La primera part, està la primera part. Jo que passe tots els dies, per allí vaig tots els dies. La primera part està pràcticament ja acabada. Estic al·lucinant en el tema de la gespa. O sigui, van plantar gespa fa 3 dies i ja està creixent. Vull dir, com és això? quins tipus de gespa? Pregúntale a Sallo, per favor. Sí. Això com és?
3: Això com és que, ja és que veu... volem també nosaltres gespa.
0: Clar, és que van començar, van plantar la setmana passada, però és que avui ja passes i ja es veu verd. I com és això? Com és això? Jo estic flipant, bé, de veres. Però bo, esta vesprada, entre altres coses, parlem d'això amb Sallo Gandia a la ventana, amb Esteban Arroyo.
2: I tindrem també una nova veu de la vall en ese inici del curs polític en esta ocasió. Ahir era Jorge Rodríguez, avui serà el portaveu de Compromís per Ontinyent, Nico Calaboig.
0: Perfecte, doncs ja tenim tots els continguts dels diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena Ser per a este primer de setembre de 2026. Com diu la cançó, The Show Must Go On. Carmen, gràcies.
3: Gràcies.
0: Gràcies, Esteban.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Tomàs.
2: Gràcies, adeu.

0: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: Gol, gol, gol de l'Ontinyent. Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!
2: Ontinyent! Ontinyent!
3: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
4: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
5: ¿No será Tu Energía?
4: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
6: Al restaurant The Bosque t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant The Bosque a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
7: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
8: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
7: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
9: ¿Sigue disponible?
10: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
11: Así me ahorro la inmobiliaria.
12: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
13: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
14: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
13: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
14: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
13: O sea, que no es un regalo.
14: Es una publicidad que dura todo el año.
15: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.
16: Hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
17: Minuts i arribem a l'una del migdia. Ja ho he dit, que setembre ja està, sí, i clar, setembre posa també en marxa un nou curs polític, i el que comença avui té, jo crec que una particularitat important, és l'últim abans de les eleccions municipals de maig de 2027. Ontinyent arriba a estos mesos amb projectes importants encara en marxa, altres que han començat a funcionar recentment i decisions que jo crec que hauran de marcar els últims mesos de la legislatura. Però també arriba el moment de començar a mirar més enllà de les obres i dels projectes concrets, de parlar de què queda per fer, de quina ciutat es vol construir a partir d'ara, inevitablement d'unes eleccions, com he dit, que cada vegada estan més prop. I volem començar este curs polític parlant de tot això amb l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, que ja està així amb nosaltres. Jorge, què tal? Molt bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
17: Benvingut al programa una vegada més. Gràcies per estar en este curs, inici de curs polític.

0: També inici de la tardor meteorològica, que això jo no sé si té a veure la política, saps? Però podien relacionar-ho. Però mira, ja que comencem o comences un curs polític que acabarà pràcticament en campanya electoral, ¿es pot governar estos 9 mesos sense estar pensant ja en maig?
1: Bueno, jo crec que es deu governar estos 9 mesos sense estar pensant en maig, no? Jo crec que al final, quan un assumís la responsabilitat de governar, ho fa sabent quines circumstàncies hi ha i sent plenament conscient de que cada 4 anys l'electorat pren de nou la paraula. Per tant, si cada vegada que arriben unes eleccions, a 9 mesos, parem la gestió i ens dediquem ja sols a, no sé, a fer campanya electoral o tal, poca gestió es podria fer. Per tant, jo crec que hi ha que treballar fins a l'últim dia, que és el mandat que avui per avui tens de la ciutadania, i esperar poder-lo revalidar, per suposat.
0: Després anirem a aquestes eleccions, però anem ara a... perquè hi ha moltes actuacions, com he dit al principi, que estan ara mateix en marxa. A veure, no vaig a dir-les totes, però les noies viuen des de la vila. Està el Parc Mestre Ferrero, del que parlàvem abans a la Picaeta, el carrer de la Pilota, les viuen des de Diem. És a dir, si tu mires tot el que està obert, què és prioritari acabar durant este curs?
1: Bueno, jo crec que sobretot lo prioritari és allò que millora la vida de la gent. Jo sempre dic el mateix, que moltes vegades quan parlem d'obres o quan parlem de xifres, moltes vegades estem parlant de coses que aparentment no tenen ànima, però sí, les coses sí que tenen ànima quan s'ocupen, quan s'utilitzen i quan, per tant, presten diguem-ne, l'objectiu per al qual es van fer, no? O sigui, per a nosaltres, si pensem simplement el que va passar des del dia 1 de juny fins al dia 1 d'agost, en sols 2 mesos, Ontinyent va obrir un nou hospital amb una inversió de 70 milions d'euros, Ontinyent va obrir una nova residència en la qual ja hi han vivint 41 persones i que podrà donar atenció fins a 97 persones, Ontinyent va ficar en marxa 7 pisos en la Casa del Delme per a poder millorar la vida de persones amb malaltia mental, i també va cedir a Incloutea un espai, en este cas al carrer Gaspar Blay al Buixec, per ficar en marxa el centre ocupacional. Darrere d'això que he parlat, estem parlant al final d'inversions que probablement estan pues per damunt dels 80 milions d'euros. Però més enllà d'aquesta inversió de 80 milions d'euros, que efectivament és essencial, el que realment és important és el contingut que van a tindre aquests espais, que anem a tindre una atenció sanitària molt més digna. De fet, este és el primer any des de fa molts que jo recorde, inclús governant el Botànic, governant l'Esquerra, en el que no s'ha tancat una planta de medicina interna, com sí que ens havia passat en altres ocasions, no? Que anem a poder atendre no a 41 persones que teníem en la residència de la Beneficència, sinó anem a poder atendre a 97, que per primera vegada a Ontinyent, a la Vall d'Albaida, i diria que al conjunt de les comarques centrals, anem a atendre un centre terapèutic per a persones de l'espectre autista, i això és el que realment millora la vida de la gent, no? Nosaltres, al final, jo sempre dic el mateix, jo no sóc de massa discursos, però sí que sóc de moltes realitats, no? I sí que tinc molt clar que la meva paraula val el mateix que un contracte davant d'un notari, que si jo dic algo, complisc amb allò que m'he compromès, i crec que això és el que demostro simplement la tasca dels últims 2 mesos de l'any.
0: Mira, i parlant d'inversions, vull posar el focus ara en una d'aquestes inversions, en un d'aquests grans projectes, que és l'Institut de l'Estació, que hi ha una inversió de 19 milions d'euros, si no m'equivoque. En quin punt està exactament i quan estarà funcionant, si sabem alguna cosa d'això?
1: Bueno, pues el proper dimecres, de fet, tenim previst visitar-lo, i ara sabem, no, que tota la gent que estava en la part de formació professional va a començar ja el curs al nou edifici, i que, diguem, la gent dels batxillerats va a continuar en l'antic edifici. Per què? Perquè la construcció de les pistes de esportives del centre requereixen de poder desmuntar la part de dalt, que és la part en la qual estan ara mateixa les aules prefabricades. Per tant, s'ha desmuntat al llarg de l'estiu la meitat de les aules prefabricades. Ara començarem el treball de desmuntatge de talut per a poder fer les pistes, i la nostra previsió és ara en setembre que tot l'alumnat d'FP s'incorpori ja al nou institut, i que a partir, aprofitant les vacances del Nadal, la resta de l'alumnat puga ja també començar, diguem, el mes de gener en el nou institut, i per tant ja per fi finalitza aquesta obra que, com diem, pues, ha suposat 19 milions d'euros d'inversió.
0: Més coses noves, més obres, més projectes. El futur del Palau de Justícia, Jorge, perquè fa anys que parlem d'aquest Palau, què ha de passar durant els pròxims mesos perquè este projecte avance definitivament?
1: La veritat és que vaig estar parlant, vaig aprofitar les festes, no?, que tenim a la consellera de Justícia, i per tant vaig poder estar parlant amb ella del tema. Les obres van a bon ritme. La veritat és que pues en principi està prevista la seva finalització al mes de juliol del 2027, i a priori no es preveu que vaig haver cap problema. El que estem pensant sobretot és lo important que ha sigut esta legislatura, en la qual s'han fet per fi realitat projectes que veníem parlant d'ells pràcticament una vintena d'anys. Vull dir, jo quan vaig arribar a l'alcaldia fa ara 15 anys. Ja parlava de la necessitat d'un nou hospital, i ara el tenim. Ja parlava de la necessitat d'un nou Palau de Justícia, i ara el tenim. O ja parlàvem de la necessitat de desdoblar la Ronda o la CB60, i ja comencen a ser com a mínim una realitat en projecte.
0: Clar, si sumem tot això, ja ho has dit tu abans, però puntillo important, amb un volum molt important d'inversió pública. Però et faig la pregunta al revés. Quina necessitat de la ciutat consideres que encara no heu pogut resoldre?
1: Bueno, jo crec que hi ha necessitats... O sigui, la ciutat no s'acaba mai. Hem de ser conscients d'això, no? Vull dir, nosaltres hem volgut ser un govern transformador des del punt de vista de fer front, no?, als grans reptes i a les grans inversions que poguessin haver pendents a la ciutat, però també hem volgut ser sempre el govern de les xocotetes coses. És a dir, a la fi, és molt important poder tindre un centre ocupacional, no?, poder millorar el centre ocupacional com preveiem fer encara abans que acabi la legislatura, amb una inversió de 700.000 euros, però això té una afecció sobre una sèrie de persones. Però és igualment important que tu camines per un carrer i estigui en condicions, que els parcs i jardins estiguin nets, que s'hagi fet una inversió en columpios, en jocs infantils, per tal de renovar-los. I ahir, per exemple, una de les qüestions que a nosaltres ens il·lusiona molt és el on tinguem millora. Estem parlant, al final, d'una actuació de 2 milions d'euros que va a suposar 29 intervencions en 26 espais diferents. Per tant, estem parlant d'una millora substancial de moltes coses, entre elles també d'espars i jardins, en este cas del Pere IV i de l'Ausia Smart.
0: Però estem d'acord, crec, que no tot es resol amb una obra. I això, en això estem d'acord. Habitatge, comerç, mobilitat, manteniment de la ciutat, oportunitats per als joves i no tan joves. On creus que continuem avui el principal problema quotidià?
1: Jo crec que, tenim diversos problemes quotidians, no? Des de luego, uno d'ells, probablement per a mi el més important, és la generació d'ocupació. Jo crec que Ontinyent està sent un exemple de generació d'ocupació de qualitat, però crec que hem de seguir en eixa línia. I en eixa línia ha d'haver una aliança cada vegada més forta amb la universitat. Cada vegada va a ser més necessari que la gent estigui formada per a poder ocupar llocs de feina. I per tant, eixa aliança universitat món laboral, cada vegada crec que és més important treballar-la. L'altre és l'habitatge. Hem de ser conscients de que no som la ciutat més cara de la Comunitat Valenciana, però com que veníem de ser la més barata, en este moment la pujada de preus és molt, molt important, i per tant jo crec que, tot i saber que no anem a salvar la situació, perquè el problema de l'habitatge ja estem veient que és un problema del conjunt de l'estat espanyol i fins i tot d'Europa, però jo crec que com a ajuntament, si podem arrimar el muscle i fer alguna cosa, tenim que fer-la. Entre elles, sense anar més lluny, acabem d'adjudicar la construcció de 12 noves vivendes a la vila, que a més farà una empresa ontinyentina com és Crimsa, i que suposa una inversió superior als 3 milions d'euros. I en breu anem a presentar el pla d'habitatge junt a tots els actors en els quals hem treballat, i que van des del Col·legi d'Advocats, passant per Coeval, passant per les associacions de veïns de la ciutat o per Caixa Ontinyent. I jo crec que aquesta singularitat que nosaltres tenim de tindre una caixa pròpia ha de ser també algo que fiquem en valor i que aprofitem, en el sentit de que si podem crear una línia pròpia de finançament que ajude a les persones a poder fer front al pagament d'un habitatge, jo crec que el tindre Caixa Ontinyent de la mà també és un privilegi que hem de saber aprofitar.
0: És que moltes vegades, i parlant de l'habitatge, o centrant-nos un poquet en l'habitatge, moltes vegades jo crec que la gent sí que es pregunta què pot fer un ajuntament per a ajudar a... I sempre diem joves, perquè el percentatge majoritari està ahí, però és que hi ha gent que no és tan jove o menys jove, que també té problemes per accedir a això, no? I què pot fer un ajuntament més enllà de tots aquests plans? No sé si es pot fer alguna cosa més, no ho sé.
1: A veure, realment, el fet de que les competències de vivenda estiguin en la Generalitat Valenciana ja en si dificulta bastant les qüestions, i l'altre element important és el finançament. És la Generalitat Valenciana la que té els diners, no? És de veres que fins al mes de juliol no van aconseguir ficar-se d'acord entre les comunitats autònomes i l'Estat, el qual demostra el desgovern en el que vivim, no? O sigui, el qual fica en evidència que moltes vegades val la pena tindre majories absolutes que puguen fer front als reptes de la ciutat, com és el nostre cas, que governs Frankenstein que tarden anys i anys en poder abordar algo tan senzill com els diners que la Comunitat Valenciana té que tindre en matèria d'habitatge. Per què dic això? Perquè si la Generalitat Valenciana i l'Estat, en lloc de perdre el temps tirant-se els trastos, s'hagueren dedicat al que tenien que dedicar-se, probablement ara sabríem quin és el pla d'habitatge i sabríem a quines d'aquestes actuacions o a quines d'aquestes mesures podem adherir-nos com a ciutat per a generar habitatge. El que és evident és que en aquest moment tenim un problema. No hi ha suficient oferta per a la demanda que hi ha. I quan hi ha menys oferta que demanda, puja els preus. Per tant, jo crec que ICE és un dels reptes i, des de luego, des de l'àmbit municipal, el que sí que anem a fer és ficar en marxa un pla ambiciós en matèria de rehabilitació, perquè el que no volem tampoc és que el centre no siga l'oportunitat que pot ser en aquests moments, no? I com tu dius, sobretot hem de ser conscients de la realitat en on tinguem. Vull dir, la realitat en on tinguem ha canviat. Val? Ha canviat en quin sentit? Ha canviat en el sentit de que tenim universitat, el que significa que hi ha alumnat que necessita llogar, que tenim un hospital en el que hi ha molts més professionals del que hi havia abans, sols en professionals estem parlant de 5 milions d'euros més de sueldos cada any, i per tant estem parlant de més de 100 persones, moltes de les quals també necessiten llogar, que els instituts, per sort per a nosaltres, també han anat creixent en professorat, i aquesta gent, també molta d'ella lloga, encara que siga entre setmana, i després que, per sort per a nosaltres, molta de la gent que en el seu dia va emigrar està tornant a casa. Jo em trobo, per sort, i a més amb molta il·lusió, no? en gent de la meva generació que van viure pues, la crisi del 2008, no? Que en aquest moment, que pràcticament estàvem iniciant les nostres vides laborals, se'n van tindre que anar d'on tinguem, especialment cap a l'estranger, i que una vegada han consolidat les seues carreres professionals, en molts casos han sigut pares i mares, han decidit tornar a on tinguem per a, diguem, perquè pensen que la qualitat que es dona de vida a un tinent no és la dona el lloc al qual es trobaven. Per tant, tot això canvia també el número de demandants d'habitatge. Vull dir, quan nosaltres diem que som la ciutat en major fidelitat residencial, ho diem amb molt d'orgull, però hem de ser conseqüents. Això significa que hi ha més gent que demanda habitatge perquè vol tornar a la ciutat en la que va néixer.
0: Vaig a replegar un dels molts guants que has deixat damunt de la taula, és el de les majories absolutes. I ja em centre en els minuts finals de parlant del que serà les eleccions de 2027. En 2023 vau aconseguir una majoria absoluta, molt àmplia, un tinent. Amb quin resultat consideraries que heu revalidat la confiança de la ciutat en 2027?
1: Home, jo considero que guanyar les eleccions és revalidar la confiança de la ciutat, i jo, vull dir, jo he governat en coalició i, per tant, tampoc veig, diguem, que això puga ser un drama a futur, no? Però sí que és cert que normalment les ciutats acaben ralentitzant-se, i sí que és cert que en este moment jo crec que la gent ha de ser molt conscient del que va triar, perquè el que va triar va decidir el futur dels propers 4 anys. Hi ha una qüestió que a mi em pareix fonamental, que és veure què ha fet cadascú des que es presentem a les eleccions durant els últims anys. Vull dir, és que la diferència, per exemple, entre Ens Uneix i Compromís o el Partit Socialista és que nosaltres hem portat a Ontinyent, sols de la Diputació, al voltant de 14 milions d'euros, dels quals ni Compromís ni el PSOE es han donat suport. I per què no han volgut donar-lo suport? Perquè el Compromís i el PSOE han prioritzat el seu partit a la seva ciutat. Jo crec que això és important que la gent ho sàpiga. Jo crec que és important que la gent sàpiga que el Partit Popular no té ningú projecte de ciutat. I, per tant, jo recorde molt la frase de Filadèlfia, no?, en la que parlen de a qui li deixaries tu en les mans el principal avió que tens en una flota, pues en este cas has de pensar a qui li deixaries en les mans la principal empresa d'Ontinyent, la que té una major capacitat d'innovació i transformació de la ciutat, que és l'Ajuntament d'Ontinyent. Per tant, jo confio molt en el criteri de la gent, perquè, a més, fins ara ens ha atorgat la seva confiança majoritària, i jo crec que humilment hem estat a l'alçada de les expectatives, per suposat amb errors, amb equivocacions, amb gent que probablement pensa que hem perdut la seva confiança. Jo crec que tot i això, doncs tenim un repte, que és demostrar que estem capacitats i, sobretot, tenim moltíssimes ganes de poder continuar liderant la ciutat del futur.
0: Tornant un poquet a l'oposició, durant aquests anys vos ha acusat en diferents moments de falta de diàleg a l'equip de govern. Després de tants anys governant i amb una majoria tan còmoda, existeix de veres el perill de deixar d'escoltar?
1: Jo crec que depèn molt de les persones, val? Jo sempre he pensat que depèn molt de les persones. Si tu eres una persona que tens una tendència natural a aïllar-te, a bunqueritzar-te, a tindre una certa prepotència, doncs sí que és possible que el pugui passar, no? Si tu eres una persona que parla amb la gent, que té un debat continu amb qualsevol ciutadà, doncs jo crec que no, perquè a la fi nosaltres, evidentment, tenim un diàleg sa amb l'oposició, tot i que la seva funció és dir que no dialoguem amb ningú, i que la seva funció és dir que som uns dictadors i que som una majoria absolutista. Vull dir, és que entenc perfectament que és la seva estratègia de confrontació, però a la fi, per a mi, el més important és que el que nosaltres som, tant nosaltres com l'oposició, som representants de la ciutadania, i per tant, en qui hi ha que mantindre un diàleg constant és en la ciutadania a la qual representem, i sense cap dubte, este és el govern que més dialoga amb la ciutadania, però sense cap dubte.
0: Anem acabant ja. Quina campanya esperes? Ara que estem parlant d'oposició, ara que estem parlant d'eleccions en 2026, quina campanya esperes, i sobretot quin Ontinyent esperes en maig de 2027?
1: Si el soc sincer, m'agradaria enganyar-me. Espero una campanya bronca. Espero una campanya bronca perquè la societat està molt polaritzada, i aquesta polarització ve sobretot de l'Estat, ve de traslladar qüestions nacionals a àmbits locals. Vull dir, l'altre dia hi havia un encreuament de notes de premsa sobre Ceuta. Vull dir, a veure, per supost que Ontinyent i els ontinyentins som solidaris amb el que ha passat a Ceuta, i per supost que haguem volgut un govern que reaccionara com en la meva opinió calia, però és curiós que una oposició que està de vacances tot el mes es desperte per a fer una sèrie de comunicats sobre algo que no ens afecta directament, no? Per tant, jo crec que anem a trobar-se una situació en la que eixa realitat nacional, que no té una afecció directa a Ontinyent, però que sí que d'alguna manera els partits grans obliguen a les seues delegacions en els pobles a que presenten mocions, a que parlen d'això, etc. Jo crec que podem veure confós el debat, sí. I a mi el que m'agradaria és tenir unes eleccions en les que parlarem d'Ontinyent, que és a lo que jo em presente i és a lo que ens presentem nosaltres. Si la Comunitat Valenciana té que governar-la un o altre,

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser. Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
1: Avui, 1 de setembre, clar, els col·legis, entre altres coses, instituts, tornen a tindre moviment. Per què? Perquè el professorat s'incorpora als centres per començar a preparar un curs que, per a l'alumnat, arrencarà el pròxim 9 de setembre. Són dies de quadrar horaris, organitzar grups, preparar aules, programacions i posar en marxa tota la maquinària abans que arriben els alumnes. Però este curs comença també amb una carpeta que va quedar oberta abans de l'estiu. L'11 de juny se suspenia la vaga indefinida de l'educació pública. Se suspenia, que no es desconvocava. I setembre havia de ser el moment de reprendre el debat sobre com continuaven les mobilitzacions. I setembre ja està així. I ja tenim una primera data. El 12 de setembre hi haurà manifestacions a València, Alacant i Castelló. Per tant, avui volem parlar de les dues coses. De com torna un professor al seu col·legi després de l'estiu i de com es presenta el nou curs. Però també de què ha passat amb aquell conflicte educatiu que va marcar els últims mesos del curs passat. Fran Mollà és professor d'Educació Física del Col·legi Carmelo Ripoll d'Ontinyent i, a més, és membre de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida. Fran, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Benvingut al programa. De nou, gràcies per estar amb nosaltres. Primer de tot, tenim ganes de començar. Arribes amb ganes, amb preocupació. Quina sensació tens en este primer dia?
2: Bé, sentiments encontrats. Per una banda, sí que tenim ganes de retrobar-nos amb l'alumnat, de reprendre aquesta vida un poc rutinària que tenim, de seguir treballant per als nostres alumnes, però per l'altre costat, doncs, també la situació en la que estem, doncs, no és la millor per afrontar el que ens ve per davant, no? Perquè, com tu comentaves, aquesta carpeta que teníem ahir oberta lamentablement no es va poder tancar abans d'acabar l'altre curs, i aquest estiu, doncs, i fins i tot s'han afegit més temes, i clar, això suposa un desgast afegit al que ja tenim per el treball que suposa la feina de mestre.
1: Després anirem a aquesta carpeta, però jo vull anar primer a la feina vostra en estos dies. Perquè, clar, els alumnes encara no estan, però vosaltres ja teniu feina. Què passa realment en un col·le entre avui i el dia 9, que començarà tot? Què heu de deixar preparat abans que arriben?
2: Bé, la gent, el gran públic, es pensa que venim així i es passem tot el dia esmorzant, però no és així. Hi ha molta feina a fer.
1: Clar.
2: Hem d'organitzar l'escola. L'equip directiu, el primer que ha de fer és organitzar l'escola. S'assignen les tutories, s'assignen els horaris. Cal acabar de concretar aspectes fonamentals tant en assignació de tutories com en horaris, perquè sempre normalment hi ha gent nova, bé perquè hi ha mestres que han anat a comissió de serveis i han anat a un altre centre, venen altres mestres nous, bé per concurs de trasllat,
1: clar,
2: bé perquè sempre hi ha alguna baixa. Aleshores, tot això s'ha d'anar quadrant. Després s'han de portar a la pràctica les instruccions d'inici del curs que ha donat la conselleria. Te poso un exemple molt clar. Per exemple, enguany es limita el temps que es dedica o que tenim que fer activitats amb dispositius electrònics, amb ordinadors, amb tablets. Es limita un 15% del total de l'horari.
1: Uh-huh.
2: Aleshores, això en alguns casos s'haurà d'ajustar. A nivell d'horaris, doncs, s'amplien les hores de religió en primer cicle. Després s'eliminen els projectes interdisciplinars, hi ha que tornar a adaptar les programacions a les classes, a l'alumnat que tenim, hi ha que atendre l'alumnat i famílies nouvingudes que venen d'altres centres, reunions amb els pares per explicar tots aquests canvis. Vull dir que hi ha molta feina. El que passa és que és una feina que no es veu, evidentment.
1: Clar, clar, clar. No, jo estava escoltant i dius, ostres, teniu molt que fer, teniu molt que fer, no sé si hi ha hores i dies suficients per arribar al dia 9, perquè, clar, una altra cosa que no sabem, o no sé si vosaltres ho sabeu, en el cas del Carmelo Ripoll concretament, no sé si ja sabeu, m'has dit així per damunt que no, però si sabeu en quina plantilla, quins grups, quins recursos comptareu, o encara hi ha coses per resoldre.
2: Sí, avui, per exemple, a les 9 hem arribat i tenim companys nous, no?
1: Clar.
2: Això és gent que, el que t'he comentat, que alguns han demanat comissió de serveis, altres que havien concursat, es havien donat la plaça, però han tornat a demanar comissió de serveis en anat d'altres centres. Aleshores, tenim gent nova, han de triar a veure quin curs se'ls assigna, hem de començar a conèixer-nos, hem d'explicar a tot aquest personal nou que ve el funcionament del centre, com donem les classes, la idiosincràsia del centre, vull dir, és feina.
1: És feina, sí. Doncs anem ja a eixa carpeta, anem a eixa vaga, perdó, que continua suspesa, que no desconvocada, jo sempre ho recorde. Es pot reactivar si el professorat considera que no hi ha avanços suficients, eixa vaga, Fran?
2: A veure, reactivar-se es pot reactivar. Jo particularment pense que no podem tornar a fer una vaga com la que vam fer, perquè tant a nivell psicològic per al professorat com a nivell econòmic va ser un desgast enorme. Val? I hem de ser molt més, eficients. Clar. En les mobilitzacions que fem. Al llarg de l'estiu s'han continuat fent mobilitzacions. Per exemple, les últimes que han fet ha sigut en la volta ciclista a Espanya, sí, quan ha passat per la comunitat, doncs es van fer una mobilització en barx, l'altre dia també a la Serra d'Aitana també hi havia gent amb les samarretes, etc. Vull dir que s'estan fent coses. Ara ja hi ha convocada una manifestació per al dia 12. I després, a través de les assemblees comarcals i de centre, doncs van a prendre's tota una sèrie de mesures que s'intentaran portar a la pràctica durant el curs com a mesures de protesta. I aleshores, bueno, això encara s'ha de concretar i s'ha d'estudiar, però tant pels nostres alumnes com per nosaltres mateixes, jo penso que eixa vaga indefinida no es tornarà a fer.
1: I què ha passat durant aquests dos mesos? Vull dir, ha passat alguna cosa? S'ha avançat en alguna cosa? S'ha enrarit en alguna cosa? Què ha passat durant aquests dos mesos?
2: Sí, jo crec que més que avançar hem endarrerit, no? I, bueno, el cas concret ha sigut el tema de la conselleria ha creat una policia educativa, tal qual, no? Era una de les reivindicacions del partit polític Vox, perquè ells consideren que en l'escola pública s'adoctrina, i es donem la raó, s'adoctrina en l'assignatura de religió, però en la resta d'assignatures, doncs el que nosaltres com a mestres intentem és sempre que l'alumnat intenti pensar per si mateix. Es donem totes les visions possibles de tots els temes i ells que traguen les seves pròpies conclusions. Nosaltres sempre diem el mateix: si ens dedicarem a doctrinar, no estarien segurament ells en el govern, no? Vull dir, perquè, clar, ells estan en contra del canvi climàtic, neguen la violència de gènere, etc. I tot això són aspectes que en l'escola es treballen. Es treballa en la igualtat, es treballa en el respecte al medi ambient, i per tant, ells han creat aquesta policia educativa a través de la inspecció, que en teoria s'han de dedicar a això, que nosaltres respectem una suposada neutralitat ideològica. Jo porto molts anys treballant a Sierra Carmelo, així de mestres som pluralitat ideològica, hi ha gent que pensa de tot.
1: Clar.
2: I ja t'he dit, no he vist mai que s'adoctrini a ningun xiquet i a ninguna xiqueta. Nosaltres ens centrem en la feina, ens centrem en fer el millor possible la nostra feina, ensenyar-los a pensar, i després cadascú amb la seva ideologia és lliure. I per això s'ha endarrerit.
1: Però,
2: no?
1: Però Fran, una policia educativa que com funcionarà? Vull dir, vos han dit com funcionarà? Funcionarà a través de la inspecció? Què farà exactament quan arribi a un col·le? És que no ho tinc, és que no ho sé, em pareix un poc...
2: A veure, jo crec que no ho sé, perquè no ja. ens han concretat, i clar, al final nosaltres així en petit comitè hem parlat, no? I moltes vegades dic, bueno, què és el que és neutralitat ideològica? És
1: clar.
2: Dir, nosaltres podem explicar que existeix el canvi climàtic o no podem explicar-ho? Perquè si ells consideren que no existís, si ho expliquem nosaltres ja ens podrien, diguem, sancionar, no? Que la violència de gènere existís, la unitat de la llengua, tots aquests aspectes, que són aspectes científics, val? Nosaltres els expliquem en classe en total normalitat i en total naturalitat. Les denominacions de la nostra comunitat autònoma, doncs nosaltres expliquem que el nom oficial és la comunitat autònoma, però que després també hi ha altres denominacions, com poden ser el Regne de València i el País Valencià, i que totes tenen les seues connotacions. Però això ho expliquem, després cadascú pues, que utilitza les que vulgui. Nosaltres intentem donar-los una visió el més àmplia possible a l'alumnat, però de moment a nosaltres ningú ens ha concretat què es podrà dir i què no es podrà dir. Però jo crec que va més per la línia de fer por al professorat per a que s'autocensure o per a que tinguem por d'explicar certes coses, més que realment... Perquè, clar, al final la inspecció també té moltíssima feina i jo crec que sobretot és molt fotut, no?, que aquesta gent que es queixava que en el govern anterior que hi havia una policia lingüística que no existia i ara ells sí que han creat una policia educativa, no? Però, bueno, ja sabem com són aquestes coses.
1: Sí, que pareix ser que funciona més com a mesura de pressió que com a una mesura real de fiscalització, un poc, per dir-ho d'alguna manera, del que pot passar a un institut o a un col·legi. Tornant a la vaga, tornant als docents, així a la Vall d'Albaida, i vosaltres heu passat per així, per aquests micròfons, una montona de vegades, l'assemblea de docents, continuarem treballant com a assemblea? Això continua? Com està la situació?
2: Sí. L'assemblea docent ha vingut per a quedar-se.
1: Molt bé.
2: Això és el desig que vam expressar tots els que hem assistit amb certa regularitat a les reunions, perquè al final una de les coses bones que va tindre esta vaga és precisament la creació d'aquesta assemblea docents que docents que potser portem molt de temps treballant en Ontinyent i o en la Vall d'Albaida no mos coneixíem, ara ja mos comencem a conèixer i ahir treballem les nostres inquietuds, les nostres reivindicacions i ens dona una visió molt més completa de l'educació, perquè al final nosaltres estem en el nostre centre i el dia a dia és el nostre centre, però no sabem la realitat dels altres centres.
1: Clar.
2: Gràcies a l'assemblea la podem saber i d'esta manera també està molt bé perquè podem coordinar-nos millor i totes les accions que reivindicatives que vulguem fer, doncs aniran coordinades a través de l'assemblea.
1: Doncs tenim una primera data, com hem comentat, que té a veure amb eixa carpeta que no es tancava al mes de juny, que serà el 12 de setembre, eixa manifestació, manifestacions, tant a València, Alacant i Castelló. I jo crec que tenim un curs per davant per a parlar moltes vegades, Fran, i veure com està la història i quines són les coses que arriben des de Generalitat, des de Conselleria, les que arriben des de la vostra part, des de la part dels docents, i en este cas des de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida. Fran, com sempre, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Molta sort i molta força per al nou curs, eh?
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos visibilitat i no res, desitjar-li sobretot a l'alumnat i a les famílies que tinguem molt bon curs i que anem a treballar per a donar la millor qualitat educativa possible.
1: Gràcies, Fran. Una abraçada.
2: Un abraç.
1: Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER. No es lo mismo un camión usado que un man top use. No es lo mismo comprar que comprar con confianza. En Valsur Truck, en Palma de Gandía, todos nuestros camiones están revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata. MAN Top Use en Valsur Truck. Si es usado, que sea top.
1: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
2: ¿Y si todos estuvieran en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
3: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
4: Reserva en Restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
3: ¿En serio?
4: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
3: Eso es justo lo que busco.
4: Restaurante Almoroch. Reservas al 962 911 779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
5: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
6: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
7: ¿No será Tu Energía?
6: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
8: Cariño, ¿duermes?
7: ¿Con este calor?
8: ¿Y si abrimos la ventana?
7: Ya está abierta.
8: ¿Y si ponemos el ventilador?
7: Ya está puesto.
8: ¿Y si cambiamos el colchón?
7: Eso podría funcionar.
9: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
10: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
11: 7 minuts, ja arribem a l'una i mitja del migdia. És el moment d'entrar en SER Comarca. Anem a repassar l'actualitat dels 34 pobles de la Vall d'Albaida i ho fem, com sempre, amb Carmen Úbeda. Carmen, bon dia de nou.
12: Hola de nou, Miguel.
11: Comencem la nostra volta per la Vall d'Albaida fent parada a, mira, Montaverner, ja que el municipi acollirà una xerrada sobre l'ús responsable de l'energia.
12: La Fundació Naturgy oferirà este dijous 3 de setembre a Montaverner una xerrada oberta a tota la ciutadania sobre l'ús eficient i responsable de l'energia a la llar. L'activitat tindrà lloc a les 10 del matí a l'espai 9 d'octubre, situat a l'Avinguda de Gandia número 2. Durant la sessió s'oferiran consells pràctics i senzills per a fer un ús més eficient de l'energia, resoldre dubtes i també adoptar hàbits que poden contribuir tant a l'estalvi energètic com a la protecció del medi ambient. La xerrada és gratuïta i està oberta a tota la ciutadania.
11: Bons resultats de l'Escola de Ciclisme d'Ontinyent a Xiva. L'Escola de Ciclisme d'Ontinyent ha tornat a la competició després de l'estiu amb una destacada actuació al primer trofeu Villa de Xiva.
12: Els joves ciclistes ontinyentins van aconseguir diversos podis en una prova disputada en un circuit urbà, tècnic i exigent pels carrers del centre de Xiva. En els resultats més destacats, Kendall López es va proclamar campiona en promeses femenines, Hugo Felipe i Vera Moya van ser tercers en alevins i Alejandro Pulgarín i Jaume Beneito també van pujar al podi en categoria infantil amb una tercera i una segona posició, respectivament.
11: Se n'anem a Benicolet perquè la piscina municipal tanca la temporada. I fa... Oh, la piscina municipal de Benicolet posarà punt final a la temporada d'estiu este diumenge 6 de setembre.
12: L'Ajuntament ha informat que esta serà l'última jornada d'obertura de la piscina després d'un estiu marcat per les activitats i els moments de convivència entre veïns i visitants. Amb l'arribada de setembre, la piscina tanca les portes fins al pròxim estiu.
11: I parlant de piscines municipals, Albaida amplia una setmana la temporada de piscina.
12: Sí, així és perquè l'Ajuntament ha decidit ampliar de manera excepcional una setmana més la temporada de la piscina davant les altes temperatures que encara es registren i està previst que arriben. D'esta manera, la piscina que tenia previst tancar este dilluns 31 d'agost continuarà oberta fins al diumenge 6 de setembre. Per tant, encara hi haurà uns dies més per a poder gaudir de la piscina municipal abans de que finalitzi la temporada d'estiu.
11: I l'Ajuntament de la Pobla del Duc ha posat en marxa Idea la Pobla del Duc, un procés de participació obert per recollir les propostes i opinions de la ciutadania.
12: Durant tot el mes de setembre, els veïns i veïnes podran participar de manera presencial a través d'un qüestionari o mitjançant les xarxes socials. A més, els dies 9 i 11 de setembre s'instal·larà una bústia física participada participativa per recollir les aportacions de la ciutadania. L'objectiu és poder conèixer les necessitats i prioritats del municipi i incorporar les propostes ciutadanes al futur de la Pobla del Duc.
11: Bones notícies, perquè torna Entre Muntanyes amb noves rutes per la Vall d'Albaida. El Departament de Turisme de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida posa en marxa este setembre una nova edició d'Entre Muntanyes 2026.
12: Un programa que ofereix rutes guiades gratuïtes per descobrir alguns dels paisatges, senders i racons més emblemàtics de la nostra comarca, combinant natura, senderisme, patrimoni i també eixa part de cultura. Les inscripcions són obligatòries i es poden formalitzar fins al dijous anterior a cada ruta a les 12 del migdia. La confirmació de la plaça s'enviarà per correu electrònic entre dijous i divendres. La programació completa de les rutes de setembre ja es pot consultar i les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web de la Mancomunitat.
11: Més notícies per als joves de la nostra comarca. La Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria del Bo Lloguer Jove 2026, una ajuda destinada a joves d'entre 18 i 35 anys que viuen de lloguer.
12: L'ajuda és de fins a 250 euros mensuals durant un màxim de 24 mesos, fet que pot suposar fins a 6.000 euros per a la persona beneficiària. Entre requisits cal tindre entre 18 i 35 anys, disposar d'un contracte de lloguer o cessió d'ús i que l'habitatge siga la residència habitual i permanent, a més de complir els límits d'ingressos i la resta de condicions establides. El termini per a presentar les sol·licituds està obert fins a l'11 de setembre i la tramitació es pot fer a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.
11: Que continua sent protagonista en este cert comarca, en este cas invertirà en guany més de 1,62 milions d'euros en la recuperació del patrimoni dels xicotets municipis de la província de València amb l'objectiu de conservar edificis i espais d'interès històric, artístic o local.
12: La pràctica totalitat dels municipis beneficiaris té més de 5.000 habitants i entre ells tenim quatre localitats de la nostra comarca de la Vall d'Albaida, són Otos, Agullent, Guadasséquies i Quatretonda, que rebran aquestes ajudes per actuacions de reparació, conservació, restauració o rehabilitació del patrimoni municipal. La convocatòria es prioritza especialment els municipis amb menor població i capacitat econòmica. En el cas d'Agullent es tracta de la restauració integral del retaule major de l'església de Sant Bartomeu Apòstol i en el cas de Quatretonda l'ajuda és de 18.000 euros i estarà destinada a la millora del sistema d'il·luminació per a la conservació preventiva i la posada en valor del patrimoni de l'església dels Sant Joan.
11: Anem ara a Bocairent. Allà l'Escola de Música de l'Associació Unió Musical Bocairent ja té oberta la matrícula per al nou curs.
12: Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web de l'entitat. L'oferta formativa inclou diferents etapes educatives, des de la sensibilització i iniciació musical per als més menuts fins a la formació elemental i avançada, així com diferents propostes per als adults. També s'ofereixen tallers de música moderna i música popular, a més de diferents metodologies d'aprenentatge musical. Per a resoldre dubtes o rebre informació de manera presencial, l'escola atendrà la ciutadania este dijous 3 de setembre i dilluns 7 de setembre de 6 a 8 de la vesprada a la seva seu social del carrer Músic Bernat, número 28.
11: On també continua obert el període de matriculació per al curs 2026-2027 és a l'Escola de Música Amància Amorós Sirvent d'Agullent.
12: El nou alumnat i les persones interessades a rebre més informació poden acudir este dimecres 2 de setembre de 6 a 8 de la vesprada al despatx de l'agrupació musical d'Agullent situat a la Casa de la Cultura, perquè precisament este 2 de setembre serà l'últim dia per a poder formalitzar la matrícula.
11: I una més sobre música. L'Olleria ha anunciat el guanyador del concurs de l'entrada de bandes de música. Carmen, qui ha sigut l'afortunat?
12: La Unió Musical d'Albaida l'Aranya, amb un total de 107 punts, s'ha alçat amb el guardó d'or de l'entrada de bandes d'enguany. Per cert, allí a l'Olleria avui tanquen les seues festes patronals i de moros i cristians amb activitats aquàtiques a la piscina municipal durant tot el matí fins a les 2 del migdia i en horari de vesprada de 4 a 7.
11: I una ràpida d'informació de servei. L'Ajuntament de Fontanar dels Alforins informa que avui, 1 de setembre, no hi haurà servei de cita prèvia telefònica al consultori mèdic.
12: Les persones que necessiten sol·licitar una cita podran fer-ho a través de l'aplicació de Sanitat.
11: I també a Fontanars tenim un canvi d'ubicació de l'ecoparc mòbil.
12: Sí, perquè el Consorci de Residus B5 ha informat que avui l'ecoparc mòbil de Fontanars dels Alforins canviarà d'ubicació. Excepcionalment estarà instal·lat al carrer Rei Alfons 12 davant de l'Ajuntament i mantindrà el seu horari habitual.
11: Obrim ara una secció d'agricultura, podríem dir, perquè la producció de caqui a la Comunitat Valenciana caurà enguany un 34%, segons estima la Unió, fins a unes 240.000 tones, la xifra més baixa de l'última dècada.
12: I volem conèixer la situació a la nostra comarca, perquè és especialment preocupant en algunes zones productores de la Vall d'Albaida, on les pèrdues poden ser encara més elevades. Les altes temperatures, la caiguda excessiva de fruita i les últimes tempestes han reduït la collita i poden afectar també la qualitat. Paco Benavent és agricultor de Bèlgida i secretari d'Organització de la Unió.
13: El tema de la pedregada del dia 15. El dia 15, dissabte de vesprada, la tronada que va haver, jo visc a Bèlgida, si ens vam escapar en el terme Bèlgida, però només passes a Otos, des d'Otos, Pobla del Duc, Lutxent, Quatretonda, pràcticament tot el terme, part de Pinet, part de Benicolet, va haver una gran insula, no ho va arrasar, però la merma molt gran, i en el que aquí encara s'accentua més.
12: I a això sumem problemes amb plagues com el cotonet i la mosca blanca, mentre que els costos de producció continuen augmentant. La Unió reclama més eines per combatre aquestes plagues i mesures de suport davant els danys provocats per la meteorologia.
11: Per altra banda, la verema 2026 de la denominació d'origen València ha començat enguany uns 15 dies abans del que és habitual a causa de les altes temperatures registrades durant els mesos de juny i juliol.
12: La campanya va arrencar el 3 d'agost a la zona del Clariano amb les varietats blanques més primerenques i posteriorment s'ha estès a Alforins, Valentino i Moscatell. Rafael Cambra és propietari de bodega Rafael Cambra.
14: Nosaltres vam començar el 17 d'agost, antes que mai. Jo recordo, este any fem la verema número 25 i agost era ocasional, era normal veremar, era una excepció, has començat algun dia, però ara és ja algo, com has dit, usual, no? Ara ja portem ja 15 dies. En fi, mostrem que les festes, no? Antes fem les festes i després la verema, ara ja estem ja liats tots en tots.
12: Les previsions apunten a un augment de la collita en diverses zones. Al Clariano i als Alforins s'espera al voltant d'un 25% més que l'any passat. Cambra ha posat en dubte esta data.
14: És que venim de 3 anys de sequia, eh? Entonces és un dato un poquet, sí, pareix molt optimista, però és perquè venim, la comparativa és fa en anys que han passat molt, vamos, anys molt roïns, eh? O sigui, estarem en una mitja, diguem, una mitja històrica normal, no?, de la zona, no un 25 respecte a una mitja normal, sinó que estem en una collita normal. El problema ha sigut els 2 anys anteriors o 3 que hem sofrit una sequia brutal, no?, i això és un poquet lo que indica aquest augment.
12: De moment, els productors destaquen la qualitat excel·lent i el bon estat sanitari del raïm amb una incidència continguda de plagues i malalties. Cambra ens ha donat aquesta reflexió respecte a la pròxima campanya.
14: Jo crec que estem de canvi, estem per un consum un poc més de blancs que de tintos, blancs i rosats, està notant-se una cosa que pensàvem sempre, que nosaltres érem més de tintos. Escoltar un poquet al mercat i també un poquet elaborant, coneixent les varietats i intentant-ho fer, estem, i després també estem observant que el consum de vi en general està baixant, però sí que n'hi ha que ser positiu que la gent, el vi de qualitat, sí que està consumint-lo. Igual tenim que passar a menys superfície.
11: I parlem ara de la nostra llengua, del valencià. L'Ajuntament de Llutxent ha posat en marxa una nova edició dels Premis a l'Ús del Valencià en el Comerç Local, una iniciativa que busca reconèixer els establiments del municipi que fan ús del valencià en la seva activitat comercial.
12: Els premis compten amb dues modalitats, d'una banda la retolació, senyalització i material imprès, i d'altra les webs, xarxes socials i noves tecnologies, amb guardons que poden arribar fins als 550 euros.
11: I per parlar d'esta iniciativa i de la presència del valencià en el comerç local, ens acompanya Charo Boscà, que és alcaldessa de Llutxent. Charo, què tal? Molt bon dia.
15: Hola, què tal? Molt bon dia.
11: Benvinguda al programa, gràcies per estar amb nosaltres. Charo, què representa per a l'Ajuntament posar en marxa una nova edició d'estos premis a l'ús del valencià en el comerç local?
15: Sí, per a nosaltres, pues, la veritat és que és una alegria que eixe ús del valencià siga, es normalitze, i que tinga, pues, eixos premis que al fi i al cap el que fan és per incentivar l'ús del valencià també, no solament a nivell de parla col·loquial pel carrer, sinó també a nivell de comerç, a nivell de retolació, a nivell de xarxes socials, és a dir, que la utilització de la nostra llengua també en el vocabulari del comerç siga una normalitat en el poble.
12: Charo, els premis contemplen tant aspectes més tradicionals com la retolació i materials impresos com a les xarxes socials, a les webs i a les noves tecnologies. Creus que fa falta animar també els comerços a que estiguin més presents en valencià a través de les xarxes socials i d'aquest àmbit digital?
15: Exactament, jo crec que sí. Per supost, així, pues, Llutxent és un poble 100% valenciano parlant. I realment sí que és de veres que així s'utilitza prou també en el comerç del valencià. O sigui, normalment les retolacions, algunes no estan en valencià, però moltíssimes sí que estan en valencià. I en les xarxes també normalment quan es publicita alguna cosa per part del comerç es fa en valencià. El que passa és que jo crec que aquests premis també incentiven el que estiguin més presents en les xarxes socials, perquè avui en dia tots sabem que per això tot es mou per les xarxes socials,
11: sí.
15: I el comerç també ha d'entrar, sí que n'hi ha comerços que han entrat, però no n'hi ha massa presents.

0: o tenen, estan presents en xarxes perquè és inevitable, estan dins de l'àmbit digital, però a lo millor el contingut el fan en castellà o les publicacions es fan en castellà, no? Jo crec que convocatòries d'aquestes característiques animen i molt a canviar un poc això. Qualsevol establiment pot participar, Charo? Què han de fer per presentar la candidatura?
1: Sí, exactament. Nosaltres hem publicitat tant a nivell de xarxes socials, de Facebook, Instagram, i també en el WhatsApp que tenim de, diguem-ne, dels anuncis que fa l'Ajuntament, la informació que dona l'Ajuntament. Solament cal entrar en un enllaç que hi ha per a omplir un annex amb les dades de participació i la modalitat en què es vol participar. I res, hi ha un termini de presentació de sol·licituds que és que va des de... Bueno, havia anat des del 28 d'agost, després acaba en octubre i ja està. Després ja n'hi ha una... Bueno, ahí està també, en les bases estan les puntuacions, tots els punts que es donen per cada, diguem-ne que per cada apartat, perquè també un poc els comerços puguen anar adaptant-se a aquesta puntuació per treure la màxima que puguen, clar.
2: Charo, si ens està escoltant algun comerciant de Llutxent o ens escolta després en diferit, de quins premis estem parlant?
0: Ai, és dinereig, és dinereig.
1: Ai, ai. Tenim les dues modalitats, per tant, un comerç que encara no hagi entrat en xarxes socials i que diga, ui, pues per a mi això ara és prou difícil, no passa res, perquè també està la modalitat de material imprès. N'hi ha tant en una modalitat de material imprès, de retolació, de senyalització interior, de documentació administrativa, de material imprès promocional per les botigues... un material imprès, com dic, que té tres premis, igual que el material tecnològic. Un primer premi de 550 euros, un segon premi de 350 i un tercer premi de 250. Això per cada modalitat.
0: Molt bé.
1: O sigui, que jo pense que no tenen res a perdre, però sí que és una manera pues, de mirar, d'entrar, de participar i de posar-se al dia en la nostra llengua, que això està molt bé, i pues, damunt tenen l'oportunitat de guanyar pues, uns dinerets.
0: Que sempre venen bé, i més per a un comerç local que sempre necessita ajudes i que hem d'ajudar-lo no només comprant, sinó fent més coses. Charo Bosca, alcaldessa de Llutxent, moltíssimes gràcies, enhorabona per la iniciativa una vegada més d'aquests premis a l'ús del valencià en el comerç local, i tornarem a xerrar segur. Una abraçada forta.
1: Una abraçada, moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu, Charo. Adéu, Charo, bon dia.
1: Adéu, adéu.
0: Carmen Úbeda, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Miguel. Adéu.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena 100.
4: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡La tuya! Para usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
5: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
6: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
7: En Borinot Bistró preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
6: Haz tu pedido al 678-42-22-40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
7: Borinot Bistró, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
8: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
9: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
8: ¿Ah, sí?
9: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
8: Dime la web y me informo.
9: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
10: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
11: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
10: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
11: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
12: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
13: No es lo mismo un camión usado que un man top use. No es lo mismo comprar que comprar con confianza.

0: Coses de la ràdio, el que vaig a contar. Vinga, va. 17 minuts, arribem a les 2 del migdia. Recta final d'este Hoy por Hoy on tinguem vaida. El vaida del 1 de setembre, 1 de setembre de 2026. Torna a l'Hoy por Hoy. Ja vam anunciar ahir que les novetats arribarien a poc a poc durant estos pròxims dies. Ell no és una novetat perquè ja porta així molt de temps, però tenim cosetes que contar. Santi Prieto de la cuina, com estàs, Santi? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Benvingut, amic.
1: Moltes gràcies.
0: Parlem de vacances o no? Vols que parlem?
1: Sí, parlem de tot un poc. Sí.
0: Sí. Abans d'entrar a xerrar, perquè Santi i jo avui el que anem a fer és xerrar, com sempre fem, de cuina, de no cuina, de gastronomia, de no gastronomia, de la vida en general. Però vull que anunciar que hi ha canvis en guany, esta temporada, en esta secció, que en principi tu vens així cada 15 dies, a xerrar d'això, de gastronomia, o portes algun convidat, algun amic, alguna amiga que té a veure en tot això, no?
1: Correcte.
0: Sempre, al final, és la gastronomia el fil conductor de tot això. Però en guany anem a fer un afegit a que Santi vinga així, no? Jo li vaig proposar anar a la seua cuina, perquè vam anar un dia i em va agradar molt. Ei, per què no fem això? Enguany anirem a la teua cuina més? Te pregunto.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Estem fent una reunió ara en directe, eh? Vull dir, estem reunits ara mateix. Tu vols que, jo què sé, cada 15 dies anem a la teua cuina?
1: Estaria bé, sí. Sí, sí, a veure, sí, podem fer-ho.
0: És que saps què passa? Jo crec que moltes de les coses que fas i que publiques tu a les xarxes socials, del tema de, sobretot de preparacions, de proves, de tal... Clar, la gent que te segueix en xarxes socials te ho té clar o el veu, però la gent que escolta la ràdio i que te segueix per la ràdio, jo crec que també té dret a escoltar com es fa tot això, no?
1: Sí, claro.
0: Perquè no estem parlant només d'anar a la cuina a fer receptes, que també ho farem, no?
1: Sí, sí.
0: Però sí a parlar i a fer processos d'estos que tu... fermentacions, etcètera, no?
1: Sí, sí, sí, lo veo.
0: Jo crec que està prou bé, no? Ho farem.
1: Sí. Sí? A mi tot lo que siga parlar de cuina i promocionar la cuina... i el cuinar i el descobrir sabors nous i noves sensacions i experiències partint del món de la cuina, a mi m'encanta.
0: A més, jo crec que hi ha moltes vegades així senti bé a parlar de algo que ens agrada tot, que és ixe producte de proximitat, no? I ixe producte que tenim i molt bo a la nostra comarca. I moltes vegades se queda ahí. Però és que quan tu vas a la cuina de Santi i quan dius, mira, tinc quins espàrrecs així i, saps... I traus els espàrrecs i dius, ostres, això... I ja veus, i la gent ho podrà veure perquè gravarem vídeo tot això. Sí. Jo crec que pot quedar molt xulo i molt bonico.
1: Sí. A vegades és que no ho promocione més perquè és que és algo que forma part del meu dia a dia. Entonces,
0: evidentment.
1: És algo que no a vegades no m'hi dir, ostres, però... pues mira esto, mira aquello, que ho fa este, que ho fa l'altre, que és d'ací del poble.
0: Però ja estem així el de la ràdio, però, saps?
1: Sí. Per exemple, jo vinc ara de vacances, no?
0: Sí.
1: Però en vacances n'hi ha moltes coses que es fan que no es veuen.
0: D'això m'agradaria parlar, perquè jo crec que és molt interessant això, perquè vosaltres no ho heu obert encara.
1: No, avui estem fent la mise en place, que és la preparació del menjar i tal. Ahir vam estar netejant, a travegar i muntant tota la cuina. Avui estem cuinant i preparant tot el menjar i demà ja obrim.
0: Què es fa quan un restaurant de la vostra categoria, o un restaurant com el vostre, tanca per vacances? Tanca realment del tot?
1: Jo no sé el que fan és de més. Això sí que t'ho puc dir.
0: M'agrada això.
1: Jo no sé el que fan és de més, però sé el que faig jo i el que fem nosaltres en tot l'equip de la cuineta, no? Més Joaquín i jo, perquè som els dueños del restaurant i tenim més responsabilitat, no? Però nosaltres, per exemple, vam acabar el dissabte i el dia següent, el diumenge, estàvem tot l'equip. Bueno, primer va vindre un tècnic que treballa amb nosaltres des de fa més de 20 anys, que coneix la cuina de pe a pa, i va desmuntar tota la cuina, tot el que jo no puc desmuntar durant l'any.
0: Uh-huh.
1: Les coses que estan fixes, que van connectades a gas, a llum, a aigua, que a mi ja me donen més respecte de desmuntar, no?
0: Sí, sí.
1: Un tema de gas jo no m'atrevisc a tocar.
0: Jo no ho tocaria.
1: Jo no ho toque. Entonces venen a desmuntar, aunque podria, perquè ja sé, ho he vist moltes vegades, però,
0: sí.
1: Però és una cosa que tinc molt de respecte, no? Entonces ve este tècnic, desmuntem tota la cuina, o sea, la part del rentaplats, la part de la cuina central, la part que està la cuina fija, tot això ho desmuntem i ho muntem, o sea, i ho netegem super a fondo. Entonces passem tot l'equip, pues, tot el diumenge netejant. Ja setmanes antes jo ja vaig fent un recuento d'inventari, ja vaig retirant coses que no gastem o que ja no serveixen o que no anem a gastar.
0: Clar.
1: O sea, jo ja preparo el tancament i prepara també l'apertura, no? I és una cosa que jo ja faig en temps, sobretot jo, no? Perquè jo sóc el que té que decidir què es fa en esto i què es fa en l'altre, si es tira, si no s'aprofita o el que sigui. Jo, per exemple, este matí mateixa he anat a l'ecoparc a tirar
0: coses.
1: Coses que ja ho teníem bé, pues, Entonces, això és una primera fase, no? Entonces netegem i després el resto de dies, pues, jo vaig tots els dies, pegue la mira, a veure què passa en la càmera, si funciona tot bé, si el que s'ha quedat en marxa està funcionant bé. Després ve, pues, a lo millor ve el fontanero i pega una mira a tot el tema dels desaigües, a lo millor ve l'electricista i pega una mira a un enxufe, quin és gasol, alguna cosa que s'ha soltat durant l'any que està així pitxant. I després venen i fan una passadeta de fumigació perquè ho fem tots els anys per mantindre-ho. I després, bueno, jo durant aquests dies també m'agrada baixar al restaurant i fer algunes proves que no puc fer en el meu
0: sí,
1: dia a dia.
0: Sí, perquè tens, no? Més de temps, no?
1: Tinc més temps i tinc tota la cuina per mi. Està a desmuntar, però intento deixar-me un raconet pràctic per poder,
0: no desmontes, per
1: poder fer alguna cosa. Sí, per poder fer alguna cosa. Entonces, estos dies, pues, per exemple, vaig estar fent xocolata i algo de bolleria, que m'encanta fer masses laminades, m'encanta fer-les, i no les domine, entonces m'agrada practicar, no, les masses laminades. Yeah. Les masses laminades, tipus croissant, hojaldre, ensaïmades, aquest tipus de masses que duen diversos processos de fermentació i diversos processos de massat i tal. M'encanta fer-los i també els vaig fer. I després, quan ja van arribant-se els dies d'obrir, pues ja també el mateix. Pues vas quedant en el tècnic que té que vindre a muntar altra vegada la cuina, vas quedant en tot l'equip que té que vindre altra vegada a muntar la cuina i a netejar-la tota. O sigui, anem moltes hores ahí.
0: Clar.
1: Jo no sé si els demés ho fan, però per mi és una... Porto fent-ho molts anys.
0: És com una tradició, no? És com un ritual.
1: Sí. Perquè és... ara comencem una nova temporada i el restaurant és com si fos nou.
0: Clar, és començar de zero.
1: És que es comences de zero.
0: És una nova temporada, és el mateix restaurant, és el mateix equip, però comences de zero.
1: Comences de zero. Entonces, que després sorgiran problemes,
0: segur,
1: alguna màquina s'estropearà, algun congelador es trencarà el motor...
0: O no.
1: Sempre passa algo, però... però ja comences en una seguretat i una tranquil·litat. Avui, per exemple, estava també vingut el tècnic del rentaplats i dic, vine, pega-li una mirada a tot el sistema, si tens que canviar algun tubo, canvia-lo, si tens que canviar algun plàstic, canvia-lo i deixa-me-lo ja fetent per tota la temporada.
0: Com feu en el menjar? Vull dir, es queda el mínim possible a les càmeres, no es queda res... Com ho feu, això? Perquè, clar...
1: Intentem lo mateix, no? Intentem, a mesura que va arribant el dia, pues anar apurant l'estocatge de producte, anem intentant apurar-lo. N'hi ha coses que sí que es poden... es congelen i no passa res, coses que es gasten,
0: sí.
1: Però sempre es queda molta cosa, sobretot solen ser unes quantes bases elaborades que són fresques, que es fan al dia i que o es gastes o pues, tipo alioli, mayoneses, coses
0: així. Això és inevitable.
1: No? Això és inevitable. Entonces, això es queda en càmera i anem enduent-se humoratros, Ximo, jo, però molta cosa se'n va repartint també entre l'equip. També fem normalment el dia, este dia que desmuntem la cuina i netegem, després s'ajuntem tot l'equip i dinem. Entonces, pues, sempre fem ahí un poc, però sempre es queda molt de menjar que acaben encenent a la basura.
0: Yeah.
1: Poquet, perquè jo tinc molta obsessió en no tirar menjar, és una cosa que em dol moltíssim. Ja no per aprofitament ni per diners, sinó perquè veig una falta de respecte, no, a tota la gent que hi ha darrere d'aquest producte, siga can, siga peix, siga verdura. Entonces, em dol moltíssim tirar menjar i ja està. I
0: el tema de...
1: És inevitable tirar
0: coses. És inevitable, clar, però tenia aquest dubte, no? Jo imaginava que apuràveu tu el que podia...
1: A ma mare també li porta.
0: Bueno, molt bé, Carmina té que rascar ahí.
1: De fet, mira, el dinar que vam fer quan vam acabar,
0: sí.
1: Li vaig dir a la ma mare, fes-mos... Claro, nosaltres estàvem tot el matí netejant i ja aquest diumenge no cuines res ni
0: fas res. No vull cuinar, sí,
1: claro,
0: ja està.
1: No, perquè tampoc la cuina està tot desmuntat. I vaig dir, fes-mos algo, i ma mare em va fer... En verdures de la cuina va fer pisto, va fer un pisto boníssim.
0: Bah.
1: Em va fer una tortilla de quereilles.
0: Hola.
1: I una tortilla de carabasseta.
0: Sí.
1: Ah, i dos pollastres al forn.
0: Hola, vinga, va. Això en el que quedava això de sí. La cuina, pues se lo va portar.
1: El pollastre no quedava, el pollastre no quedava, però va ser fem-nos un pollastet pa dinar.
0: Que bo, tio, que sí, bo, sí, sí, senyor. Sí. I després tinc un altre dubte. En el vostre cas, no sé com serà la resta, però en el vostre cas, el tema de la carta el toqueu ara, en inici de setembre, com començament de curs o de temporada, o això ho feu més a gener, o teniu altres mesos marcats per a fer-ho?
1: Pues mira, si te dic que ho tenim marcat és mentira.
0: Vale, venga, hasta luego.
1: Perquè és que jo me basem molt, i bueno, i Ximo també, i l'equip es basem Depenent de com està l'equip, nunca mejor dicho. O sea, si tenim l'equip complet, si som tot l'equip com toco, si està tot com toco, pues, per exemple, este any començaríem en setembre i canviaríem alguna cosa. Este any, per exemple, no canviem res. Mantenim la carta.
0: Val.
1: I ja està. Per què? Pues perquè us falta alguna peça en l'equip i estem buscant-la. Esta setmana estem en entrevistes i tal. Entonces, hasta que no tens l'equip rodat i tens l'equip completo, jo no faig ningun canvi. Entonces, diguem que per mi la base, lo que marca el camí de lo que vas a fer, ho marca l'estabilitat de l'equip.
0: Val, no fas canvi, però tens en ment segur...
1: Moltíssims, moltíssims, claro. Jo tinc...
0: Clar, perquè això cabet no para.
1: Si jo te dic les coses que tinc en ment...
0: No totes, però vull dir... Clar, però tu tens en ment coses per a posar a la carta, però segur que hi ha alguns...
1: No,
0: que...
1: i activitats extra.
0: I activitats extra, exacte. Claro. Clar. Però si... anem a parlar de plats només, val? D'això de dius, val, jo tinc plats ahí prepensats per a poder posar a la carta. Hi ha alguns que estan ja segur que dius, este entrarà. Tu entraràs o no?
1: Que entren en carta... També tinc que dir que lo de que cada vegada de que entren plats a la carta... cada vegada no ho preferís tant. Preferís més els plats fora carta, perquè no me condicionen tant.
0: Molt bé.
1: Jo ara mateix faig un plat fora carta, pues està 2 setmanes, 3 setmanes, 4 setmanes i punto, s'acabó. I és una suggerència fora carta.
0: Ja.
1: Perquè entre en carta, és que ara mateix els plats que tenim en carta són tot plats que estan molt contrastats, que agraden moltíssim, i que llevar-ne uno és molt complicat. Entonces preferís jugar en Splash fora carta. Entonces ara mateix, fora carta, pues, fa unes setmanes vam estar fent la verema, bueno, com va estar Ximo contant-ho
0: ahir.
1: Vam estar fent la verema i jo sempre tinc en el cap coses que puc aplicar al restaurant, no?
0: Vale.
1: I ostres, què puc fer en el raïm? Entonces jo m'he guardat un raïm i un mosto.
0: Del vostre?
1: Sí, del nostre raïm. Per fer, tinc diverses coses, no? Però vull fer un vinagre, després vull fer un gelat i després faré kombucha.
0: Hola.
1: En este raïm.
0: En este raïm, vinagre, un gelat i kombucha.
1: Claro. I segurament faré algun encurtit i faré alguna cosa basada després a partir d'aquest vinagre, no? Entonces, aquest tipus de coses són les que a mi em motiven, no? Per exemple, ara mateix estem en temporada de figues.
0: Val.
1: Ostres, pues molaria molt jo fer un gelat de figues a la brasa, una cuajà, una panna cotta, un algo en la fulla de la figuera, però el que el dic, no? Depenent de la soltura que tenim en cuina, o sea, jo no puc començar a fer, parlant clar, a flipar-me fent coses si l'equip no
0: si
1: està...
0: Si no esteu ajustats.
1: Claro, si anem molt justetets, sí. Pues com a que no. Entonces, jo sóc el que està sent un poc més volandero per fer aquestes coses fora carta, entonces jo intento no marejar quan... Entonces, ara, sempre que comencem, sempre que venim en setembre o després de Nadal, n'hi ha certes èpoques a l'any que són a Xina, que són complicats.
0: Sí.
1: Quan tornem de Nadal o quan tornem de vacances ara,
0: estiu,
1: sempre són èpoques complicades.
0: L'arrencaeta, no?
1: L'arrencaeta sempre
0: costa.
1: Sempre costa un peliu. Entonces, pues, comencem amb cuidar. Això va ensenyant teus anys. L'experiència va ensenyant teu, el pegar-te alguna cata trompaeta, això teu va... Jo me n'he pegat unes quantes i al final va ensenyant-te.
0: Doncs com deia aquell, després de l'1, el 2. Val?
1: Calma.
0: Anem a deixar-ho perquè no res arribem a les 2 del migdia. Anem a recordar a la gent, Santi. Anirem enguany, esta temporada més, a eixa cuina que ja està neta, ja
1: sí,
0: està tot
1: muntada. A tocar més cuina, exacte. Que vingueu més cuina.
0: Anem a tocar més cuina, que a mi m'agrada moltíssim, i si és la cuina de Santi, pues millor que millor. Aixina que esteu pendents perquè Santi Prieto tornarà la setmana que ve des de la cuina de Santi Frieto. Gràcies, Santi, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu. Nosaltres arribem a les 2, ja sabeu, això ara arribarà hora 14 amb tota la informació nacional i internacional, i després arribarà la informació de proximitat. Mira, estem parlant de productes de proximitat, després la informació de proximitat amb l'hora 14 on tinguem Baila al Baila amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda. Tornarem demà a partir de les 12:20 i recordeu, siga el dia que siga, 1 de setembre, últim, el que siga.
2: Sigueu bones persones.
0: Això sempre, per favor. Gràcies, fins demà.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, ahir vam començar el nostre cert deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida, esta nova temporada xerrant amb el bo de Pau Sánchez, central de l'Ontinyent 1931, que va deixar el nostre programa aquest desig de cara a final de temporada. Cal dir-ho, és una il·lusió molt gran.
2: Òbviament tots desitgem el mateix, que és l'ascens a segona. Seria algo, un somni a complir, ja que portem ja 3 anys a tercera, amb este el quart, i sempre molaria ixe puntet.
1: Però és una il·lusió en la que fa falta gent, fa falta abonats. Recorden que la campanya d'abonaments continua, s'han reforçat les taquilles al Clariano de dilluns a divendres. Avui, demà, després demà i l'altre. De 6:30 a 8:30 la vesprada estaran obertes. La setmana que ve igual, de dilluns a divendres, de 6:30 a 8:30. Ho recordem. Per altra banda, un resultat que ens ha deixat la pretemporada és la derrota per 2-1 del Bocairent a Onil. Però també es deixa esta pretemporada que ja coneguem els emparellaments de la primera ronda de la 6a edició de la nostra Copa. 207 equips, 98 de segona, 109 de tercera, amb 109 eliminatòries a partit únic. A la Vall d'Albaida, Albaidense Agullent, Quatretonda Simat, Montaverner Canals, Atlètic Muro Aielo, Banyeres Bocairent. Després s'incorporaran en la segona ronda els equips de la primera valenciana. I per tancar aquest espai d'informació destacada, us contem que l'Escola de Ciclisme d'Ontinyent ha tornat a la competició després de l'estiu amb una destacada actuació al primer trofeu Villa de Xiva. Els ciclistes ontinyentins han aconseguit diversos podis. En la prova en línia, Kendall López va ser primera en promeses. Hugo Felipe, Vera Moya i Alejandro Pulgarín van acabar tercers en les seues respectives categories. I el ciclista ontinyentí Pau Gandia ha pujat al podi en la Copa d'Espanya de Pump Track celebrada al circuit de Monterrey, a Ourense. I us recordem que este cap de setmana, este dissabte, tenim la volta a peu al municipi de Pinet. Us contarem tota la informació al llarg de la setmana. Agafem aire i anem ja amb la Geneta. Saludarem a un dels seus jugadors.
3: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
4: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
3: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
4: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
3: O sea, que no es un regalo.
4: Es una publicidad que dura todo el año.
5: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. O al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.

0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: I comencem aquest Ser Deportivos anant-nos fins al Regita, fins a Atzeneta, per parlar, com no, de l'equip que, juntament amb l'Ontinyent 1931, representarà la nostra comarca, la Vall d'Albaida, en el grup 6è de la tercera federació. Bueno, és una... Després d'una pretemporada un poquet atípica pel que fa a les sensacions, sobretot ja més de tema salut, de fet que hem tingut alguna calta molèstia, hem arrossegat molèsties, però bueno, sí que és de veres que... Com diem sempre, i més en aquestes qüestions, és que el que necessitem bàsicament és començar la Lliga de la millor forma possible i trobar les sensacions el més pront possible. No hi ha més. Bueno, debutem, recorden, este dissabte a les 6:30 de la vesprada, si no canvia res, davant el Bunyol al Beltrán Bàguena. I, bueno, ahir també començàvem amb l'Ontinyent, avui continuem amb l'Atzeneta i el que volem fer és parlar un poquet del vestuari, de com està el planter, de com veuen esta nova etapa... i de com no parlar de retrobaments, perquè avui el nostre protagonista es retroba amb l'Atzeneta en aquesta temporada. L'any passat va fer el seu passeig per la Nucía, recorden, un equip, l'equip de la Marina Baixa, que va aconseguir ser ascens a la segona federació. Vamos, un ascens agònic, no ho anem a negar, en un gol en el minut 70 o 80 aproximadament, no recorde bé. Però bueno, ha tornat a Geneta, ha tornat a casa i crec que amb la il·lusió i amb les ganes de canviar les sensacions de la passada temporada, una temporada en la que es va batir moltíssim. Saludem ja a José Ballester, que el tenim a l'altre costat del telèfon. José, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, què tal?
1: Bueno, encantat de poder saludar-te. Tu com estàs? Tot bé?
2: Bé, bueno, recuperant-se, perquè vaig emportar un susto en pretemporada i tal, que pensava que ara diu que passava per quiròfano per el tema del genoll, però bueno, va quedar tot en un susto, va ser un esguince, ja va quedar menys, ja vaig entrant en el grup i tal, però bueno, això, recuperant i intentar arribar de la millor forma ja a l'inici de lliga.
1: Ricard, ens ho va contar Jesús fa una setmaneta i el xicotet esglai en pretemporada, però sí. S'alegrem molt de que s'hagi quedat en això, en un esglai, a poc a poc recuperant-se. Quan et queda per aquesta recuperació, per a que siga total?
2: Pues esta setmana, bueno, ahir ja vaig començar a entrar un poquet en el grup, sobretot els primers exercicis, veure sensacions i tal. De moment, bé, a veure, encabas un poc així en poleta, perquè és normal. Al final va ser un susto que, ja et dic, va haver de passar tot i vinga, està així. Yeah. Però després de les proves i tal, la veritat que molt millor, sobretot per això, perquè m'han dit, està de tranquil, perquè no se veu res trencat. Ara, això, van fer ressonància i és el que ho va confirmar i ja està, ara... a tornar a que desinflame i tal, se'm vaig deixar molestita que me queda i ja tot allà.
1: Ens alegrem molt, la veritat. Bueno, com veus el retrobament a l'Atzeneta? És que l'any passat es va patir molt. No sé com ho vegeu enguany, com estàs veient el grup, com has vist aquesta pretemporada?
2: Bé, la veritat que jo veig un bon grup. Sí que és de veure que al final sabem en la tercera que n'hi ha sin València i és complicat. La pretemporada ha sigut un poquet de tot, però bueno, jo no ho he vist mal, perquè al final, entre a lo millor molèsties que tens de xors, que no poden estar tots i tal, jo ho he vist bé. Pense que han fet una bona pretemporada per a afrontar l'inici de temporada, però sí que és de veres que al final el primer partit de la Lliga pot marcar molt el que va ser esta Lliga. I sí, que nosaltres som moltes ganes d'arribar al dissabte ja i intentar treure els 3 punts i començar en el millor peu possible.
1: Personalment i sobretot ja pel que fa al vestuari, com a persona que té galons dins el vestuari, encara que estigués l'any passat al conjunt alacantí de la Nucía, bueno, és important el fet de fer un poquet de borrón i cuenta nueva, no? Perquè bueno, tinguem algun altre jugador que ha continuat en el planter, que continua en esta categoria, sabem dels objectius, com no sorprenem a ningú en aquests objectius que té l'Atzeneta de cara a la temporada, però sí que és de veres que enguany respira un poquet també Iceslay, el fet de no repetir el que va passar la temporada passada amb totes les conseqüències i tot el que envoltava el club, que va fer que la cosa es complicara tant fins a final de temporada.
2: Sí, a veure, tots sabem que la Xeneta mai està pensant en les situacions com les que va passar la temporada passada. Més és d'aspirar a estar dalt, però com bé diem, al final aquesta tercera és molt competitiva, molt complicada, i nosaltres ja et dic que la intenció és estar el més amunt possible. Després ja, a final de temporada, conforme estem, ja és veure si uns objectius i altres, però ja et dic que sinó com d'inici l'objectiu és estar el més dalt possible i intentar fer les coses bé per a poder aconseguir això.
1: Com bé comentaves abans, estàs un poquet entre cotons, però suposo que encara que estiguis fent un treball alternatiu, un treball diferent pel que fa a la resta del grup, té que ser una setmana especial, no? El fet de començar una nova temporada i que també, en el teu aspecte personal, una nova temporada en la Tercera Federació.
2: Correcte, sí, a veure, tu al final sempre comences una pretemporada en l'espera d'aquest inici, no? de Lliga, i bueno, ja tinguem ahí esta setmana, que és la que tots estem esperant durant mes i mig, més o menys, i res, intentar afrontar-la el millor possible i el que t'ha dit abans, intentar aconseguir els 3 punts.
1: Exacte, juguem a 17:30 ha confirmat o això encara no sap?
2: Sí, en principi, sí, nosaltres tinguem la mateixa informació que vosaltres, 17:30.
1: Pues al revés, la informació de la federació que tiren davant i ja està. José, un plaer xerrar amb tu i, com no, pronta recuperació, que de segur que de si no res ja te veien xapant de xespa i, com no, continuant un any més en aquest equip com és la Geneta, que tant de bo aconseguis que grans resultats aquesta temporada. Molts ànims en la recuperació, que ja te queda res, i com no, gaudir d'esta temporada, que la vostra sort és la nostra. Gràcies.
2: Bé, gràcies a vosaltres. Un abraç.
3: Et sona la marca Ser Empresarios?
4: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
3: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
4: I què cal fer per apuntar-se?
3: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
0: Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomás Marín.
5: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tanto.
1: És una setmana també molt especial pel que fa al futbol femení a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, concretament a Ontinyent. Bueno, el que us puc dir és que este cap de setmana, si no canvia res, este diumenge a les 5 de la vesprada, la Puríssima, debuta el Deportiu Ontinyent en la Lliga Autonòmica Valenta. Ho farà davant un filial. Filial del Llevant, el Llevant de... A veure, estem davant d'una fita històrica pel que fa al món del futbol, en general parle, i l'any passat parlàvem molt, no?, com la de la gesta que es va aconseguir, ixa lliga invictes, ixa lliga de campiones, ixa lliga d'ascens, però crec que també cal posar el focus en aquesta nova temporada, sobretot pel que ve, perquè anem a tindre equips de tot tipus. Mira, ho fa la llista: Paterna, la Unió Femenina Manises, l'Alcúdia, Fènix Moncada, l'Eliana B, Odissea, Ciutat de Mislata, València, Fèmines D, Eldense, Mislata, Castelló B, Elche C, Llevant D, Miramar, Vilareal C i també, com no, el Deportiu Ontinyent femení. Debut important després d'una pretemporada que ha estat molt positiva. Recordaran lo del Cotif, però l'últim resultat va ser un 0-2 davant el Miramar, fora de casa, al Molí, contra un rival de la nostra categoria. Clar està que tenim que estar amb els peus en terra després d'una temporada molt bona i d'una temporada molt bona, però bueno, que il·lusió no es té que guanyar ningú, i això ho diu molt Carlos Ferrero, el seu entrenador. Carlos, què tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Tomás.
1: ¿Com estamos? ¿Nerviosos? ¿No nerviosos? Es que es una semana especial, ¿eh?
6: Sí, sí, muy ilusionados porque es una semana muy especial. Yo creo que la tenemos que disfrutar toda la ciudad de Ontinyent, todos los que han trabajado durante muchos años para llevar el fútbol femenino en Ontinyent a donde está ahora mismo. Es verdad que las jugadoras que disfruten, yo como entrenador, somos pues los que en el campo lo vamos a disfrutar, pero espero que toda la gente de Ontinyent, toda la afición y todo, y se sienta identificada con esto que vamos a empezar, el camino este que vamos a empezar este próximo domingo a las 6. Vale, vale. Finalmente es a las 6 en la Purísima, contra un filial, el Levante, que digamos es el club más histórico junto con el Atleti de Bilbao, digamos, del fútbol femenino, sí, de España, ¿no? Así que pues eso le da más emotividad al partido, al evento. Y ya te digo, estamos muy ilusionados todos de poder dar una buena imagen al domingo, con mucha humildad, mucho respeto al rival, pero con muchas ganas de conseguir la victoria.
1: Luego te pregunto por el rival y por las sensaciones en las que llegamos, pero lo de jugar en la Purísima, ¿será habitual? ¿Jugaremos en el Clariano también? ¿Cómo están las cosas?
6: Sí, yo creo que al final vamos a alternar porque ya lo hemos hablado la plantilla, pero sí que es verdad que este primer partido las chicas han criado aquí, muchas de ellas en la Purísima desde pequeñas, entonces sienten como su casa la Purísima, pero y no vamos a este honor de que un filial visite femenino la Purísima donde se han criado, donde han nacido, donde tienen sentimiento de pertenencia, pues al final creo que es lo más bonito, ¿no? Pero el Clariano también seguro que disfrutaremos algún encuentro allí, porque es un estadio que hay que disfrutarlo y yo creo que tenemos cualidades para poder adaptarnos a cualquier campo.
1: Exacto, es que uno de los principales problemas, lo hablaba la temporada pasada con Rocío Herbas, era el problema de adaptación respecto a un terreno a otro, sabemos de las dimensiones, como no creo que nadie sea ciego para poder verlo, pero claro está que es una auténtica barbaridad el cambio, pero bueno, mola mucho la verdad que sea el primer partido, el debut en la Purísima, sobre todo con ese sentimiento de pertenencia tan arraigado en tus jugadoras. Preguntarte, Carlos, sobre todo por la pretemporada, porque, ostras, yo veía los resultados, veo que competís contra rivales de vuestra categoría, rivales ya de Liga Autonómica, y vemos, ostras, resultados muy positivos que convencen y que, oye, a uno le hacen ilusionarse.
6: Sí, totalmente. La verdad es que, sea bien dicho, la pretemporada ha sido un poco atípica, ¿no? Porque todas están acostumbradas a empezar la temporada a mediados de octubre, ¿no? Después del Puente del Pilar. Y esta vez, pues claro, llegas a una categoría ya que vas a empezarla el primer fin de semana de septiembre. Entonces, el mes de agosto, pues quieras o no, todas tienen planes. Y cuando yo firmé allí, todas hablaron conmigo personalmente y evidentemente lo primero está en su vida privada, ¿no? Esto es claro. Un poco, digamos, lo más importante de las cosas menos importantes. Yo lo tenía muy claro y yo se lo he dicho a ellas que disfruten, que desconecten, que carguen pilas. Y nada, y ha habido muchos partidos, por ejemplo, el primer partido fue contra el Villarreal C, que jugamos en el Clariano, un resultado muy muy bueno, pero es que la pretemporada sirve para llegar a las primeras dos jornadas y poder sacar buenos resultados. Al final te basas en sensaciones. También nos hemos enfrentado al Eldense, que le ganamos en la Purísima, que ahí estábamos más justitos de efectivos, y al final la semana pasada en Miramar, en un campo muy muy complicado, un rival que a mí me gustó mucho, ganamos 0-2 y debutaron dos jugadoras cadete y una jugadora juvenil, ¿no? Al final eso lo creo yo que es muy muy es principal. Yo como entrenador lo dije cuando firmé, digo las niñas van a estar de la cantera, van

0: Tomás Marín.
1: I han passat, donem inici al nostre apartat de la primera valenciana, concretament al grup tercer, on enguany anem a tindre tres equips de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, presents i representant-nos en aquesta categoria. Us conto ràpidament, per fer un poc de balanç i ja posar-nos en situació de cara a l'inici de Lliga, que és este cap de setmana, tant 5 com 6 de setembre. Tenim equips com el Llosso, el Contestano, el Promesa Sueca, l'Algemesí, Racing d'Algemesí, Carcaixento, Muro, Catarroja, Enguera, Vall dels Alcalans, l'Alcudia, Font d'en Carròs i Oliva, a més dels equips de la Vall d'Albaida, Lolleria, Llutxent i Deportivo Ontinyent. Temporada més que interessant en aquestes categories inferiors, entre cometes. Anem a arribar a dir perquè la competitivitat va ser espectacular. I ens centrem en primer lloc en l'equip de la Plana, en l'equip de Roberto Carlos, que sincerament, des del meu punt de vista, és una opinió, a lo millor el míster ara em diu que no, però sí que és de veres que ha sigut una pretemporada prou atípica, no ho anem a negar. Ja no sap per resultat, sinó per aquestes sensacions de ui, ens ha faltat una pisqueta més, ens ha faltat un xicotet plus i acabar de finalitzar la mateixa de la millor forma possible de cara a aquesta nova setmana de competició. Clar està que les castanyes hem que posar-les al foc este cap de setmana, concretament, segons Federació, este dissabte a les 5 de la vesprada, on ens enfrontarem al Algemesí a la Plana. Anem a veure què passa i anem a veure com estan les coses. Saludant ja a Roberto Carlos, a l'entrenador. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: Com estem? Bé?
2: Bé, molt bé, sí.
1: Bé, doncs m'alegre molt de parlar amb tu en esta nova temporada, la veritat. Ho trobem a faltar això, ho trobem molt a faltar, però clar està que podríem haver començat tot d'una millor forma. No sé com valores la pretemporada, míster, però visto lo visto, no ha sigut la millor de les pretemporades, comparada sobretot en la de l'any passat.
2: Sí, no, bueno, la pretemporada pues, sempre és complicada, eh? No, l'any passat jo també recorde que no va ser... pues cómoda, ¿no? Porque pues lo que andaba en parlar

0: en les anteriors vegades que hem parlat. Molta gent que ha fallat en diferents moments, aleshores era complicat fer un entrenament de qualitat i, clar, van començar una mica abans per a poder estar preparats, per a, bueno, tindre 6 setmanes, que m'agrada a mi, per a començar, i realment, pues, entrenaments de qualitat de agut poc, no?
1: Clar, a veure, crec que és algo que li passa a tots els equips de la nostra comarca, i, bueno, a tots els equips directament, i sobretot a aquestes categories, pues, que n'hi ha compromisos, esto, lo altre, líos, històries, però sí que és de veres que sempre es vol fer el màxim possible, i a hores d'ara, doncs, que se'ns ha quedat un poquet curta la mateixa, com bé esmentaves ara. Creus que pot passar factura, sobretot en esta setmana? Aquesta setmana se suposa, míster, que ja té que ser de competició i ja té que ser normal i ja té que tindre això que també has comentat, entrenaments de qualitat.
0: Sí, a veure, jo pense que sí que va tindre un poc de repercussió. El que passa que, bueno, tardarem més en agarrar, pues, el ritme que volíem. A més, pues, sí que és cert que, pues, no se va a quedar un partit per jugar.
1: Sí, el de venir.
0: Això també, pues, molt va, molt afectat una miqueta, no? I per fer proves, per veure la qualitat competitiva, no? I sí que, bueno, sí que és cert que bueno, pues, tardarem una miqueta més en posar-se a punt, la veritat.
1: Doncs esperem que aquest punt siga ja estigui. Suposo que, no sé si l'horari està confirmat o no, però segons Federació, s'ha d'esperar davant del GMC. El primer partit el jugaven davant del Muro, però per circumstàncies de la pròpia lliga i sobretot per equips que hi ha de les mateixes localitats, han hagut d'haver canvis pel que fa al calendari de la primera jornada, i es toca debutar a la Plana, a Llutxent. Crec que és un partit també, sobretot, míster, on cal traure el màxim possible, cal posar el focus en totes aquestes coses que són importants per al sistema de joc, però, per altra banda, recuperar un poquet aquestes sensacions i llevar-nos aquest gust agri, no?, que tenim a hores d'ara pel que fa a aquests dies de preparació, a aquest mes de preparació.
0: Sí, a veure, el primer del partit finalment serà l'ESC de la vesprada, perquè vale. pel calor ho van canviar per la nit, em pareix, però bueno, vale. Serà l'ESC. I bueno, sí que, pues, anem un poc a falta de preparació de haver provat cosetes, no? Però sí que és cert que bueno, dins de lo que cap, també està l'esforç d'aquells que sí que han complit al 100%, no? I, sí. I n'hi ha molta gent que com ha complit i ha vingut a entrenar normalment, ha sacrificat altres coses i ha posat per davant el compromís de futbol, pues, també dic que, oi, que encara que és una sensació, pues, has dit agri, no? Un sabor agredolç, no? Perquè m'haver agradat un poc més, però bueno, sí que, oi, l'equip està bé i anem a competir a tope i bueno, i qui vinga a la Plana segur que té dificultats per a treure punts, això estic convençut, no? El que passa que sí que és cert, perquè, per exemple, jo he encontrat el GMD, un equip, pues, que ha canviat d'entrenador, sí que el divendres passat, pues, van anar a Tavernes i van guanyar allí 0-1, no? És un contrast en nosaltres, no? Que, bueno, que l'últim partit, pues, no molt va així de tot el que esperaven, a pesar del resultat, no? Perquè el resultat per a mi és simbòlic, no? Però bueno, sí que és cert que nosaltres, pues, vam tindre uns 45 minuts molt bons, i si estem a aquest nivell, pues, serà complicat que m'ho guanyen en la Plana.
1: Pues esperen que aquests 45 minuts es convertisquen en 90, però durant tota la temporada, si pot ser, Roberto, si pot ser aixina. Bueno, abans de començar, bueno, quan hem començat la xerraeta, he esmentat un per un tots els equips que tenim en aquest grup tercer de la primera valenciana. Al meu parer, em pareix un poc més fluixa que l'any passat. Però bueno, que això és un món i mai sap el que pot passar.
0: Bueno, no sé, jo considero que un any està molt, molt, molt fort, perquè Jo considero que els equips que han pujat, com per exemple el Catarroja o l'Oliva, són dos equips que, inclús la Llosa, vale? Són, sí. Però sobretot el Catarroja i l'Oliva, jo crec que aspiren a pujar a Lliga Comunitat. L'Oliva, diria que per entitat, però el Catarroja, sé que han fet una aposta molt forta per a inclús pujar a tercera el més pront possible. Després tenim el Carcaixent, tenim l'Olleria i el Sueca Promedes, que són tres clubs que voldran tornar a estar dalt i pujar de categoria, no? I després n'hi ha pues, el Racing, el Gemedí, nosaltres, bueno, són un grup que al millor que tots els anys estem per lo menos donant guerra, no? I, sí. I a veure què passa, però bueno, són equips, pues, això, d'un perfil mig que pues que intentarem fer les coses lo millor possible, no? per a poder salvar-se pronte i aspirar a lo màxim al final de Lliga, no?
1: Entrenador, pel que fa a l'any passat, cal fer borrón, no? I pensar que aquesta Lliga és un altre món, o ja que ser ambiciosos i pensar que es pot repetir la temporada passada?
0: No, a veure, n'hi ha que fer borrón perquè ningú viu del passat, no? I hem de ser conscients de que sense esforç no podem aspirar al que va passar l'any passat. Però ja t'ho vaig dir la primera entrevista que van tindre, que la primera, crec que va ser l'última, perdona, de l'any passat, sí. que jo sóc una persona que a mi m'agrada progressar, no? I millorar el que s'ha fet dels anys anteriors. Evidentment, a lo millor en resultats no depèn al 100% de nosaltres, no? però el treball sí, segur que en un any faig les coses un poc millor que l'any passat, i això espero també de la meva plantilla, no? Que intenten millorar la seua forma de fer les coses respecte a l'any passat, no? Perquè si s'estanquem, jo crec que al final va cap arrere, no?
1: Sí, i per tancar ja, entrenador, el plànic de la setmana, com es presenta?
0: Vam entrenar ahir dilluns i demà dimecres i el divendres, no? És ja una setmana d'entrenament de competició normal, i a partir d'ara, pues, dilluns, dimecres, divendres són els dies que entrena Llutxent Club de Futbol.
1: Doncs, entrenador, divendres escolten la prèvia i escolten ja les sensacions després dels entrenaments de la setmana. Moltes gràcies i, com no, la major de les sorts per aquesta 26-27. Moltes gràcies.
0: Vinga, moltes gràcies a tu, Tomàs. When I